0: de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Ese moreno quiere ser mi loba, si no le doy mi corazón.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

107.3 FM.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
0: La ràdio que ens uneix.
1: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
2: La teva companyia diària.

Notícies, magazins, esports, música, entreteniment. 107.3 FM. Ràdio Vilafant.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Bon dia, Vilafant. Molt bon dia, sardanistes. Amb tots vostès, el programa 593 de l'Esclat de Tenora, corresponent als dies 6 i 7 de juny del 2026. Del príncep de la Tenora, en Ricard Viladesau, és la primera. És obligada de Tible, Cel amunt, interpretada per la principal de la Bisbal, el solista en Joan Parés. Va dedicada a la memòria de la Marta Oliva i Uller, que ens va deixar el passat divendres a l'edat de 53 anys. El nostre més sentit condol en el seu marit i família tota, i molt especialment en els bons amics Josep Carreras i Adelaida Resta, que eren els seus sogres. Reposa en pau, Marta.

Joan Parés, el tible amb la principal de la Bisbal, ens acaben d'interpretar Cel amunt, és d'en Ricard Viladesau, i l'hem dedicat a la memòria de la Marta Oliva i Oller, que ens va deixar el passat divendres. Reposa en pau, Marta. Els amics de Vilabertran, la Montserrat Vila i en Pere Renart, tenen una neta que viu a Manosca, en el departament dels Alps de l'Alta Provença. És la Chloe Renart i Fradejas. Té 11 anys, acabats de fer, i estudia clarinet de primer curs. El projecte que va presentar en el Conservatori de Manosca és la Santa Espina, que ara l'escoltarem. L'acompanya en el piano la seva mare. I diu: toco la sardana, la Santa Espina, amb emoció. Una dolça sardana, una vella tradició que fa ballar la gent en cercle, agafats de la mà, i uneix la gent en una mateixa rotllana. Cada estiu, a la plaça del poble, els meus avis la ballen, i jo ho miro, i encara avui, quan toco, penso una miqueta amb ells, i m'emociono profundament. Vaig aprendre a escoltar, respirar millor i tocar amb el cor. I també dono les gràcies a la meva professora, la Valeri, que m'ajuda a progressar cada dia amb entusiasme. I avui estic orgullosa de presentar-vos un petit tros del meu país per a compartir. Moltes gràcies per escoltar-me. Chloe Renart.

La Chloe Renard i Fradejas, el clarinet, i la seva mare, el piano, ens acaben d'interpretar La Santa Espina, de l'Enric Morera. El passat dilluns dia 1, de Vilafant, la Mireia Costell i l'Albert Font celebraren el seu 18è aniversari de noces, per molts anys, de part de la Griselda, de tots els avis, de tota la família i també de l'Angelina i meva. Per a vosaltres, la sardana d'en Cifri Calbany. Rovellons i Pinatells, l'interpreta la Copla Montgrins.

De Sefri Galbany i Abril, la Cobla Mogrins ens acaba d'interpretar Rovellons i Pinetells. De la Maria Teresa Monclús i Marquès escoltarem, interpretada per la Cobla Ciutat de Girona, A un gran amic. Aquesta se'n va cap a Llers per a felicitar a l'amic i company en Jordi Font de Cava, que el dilluns dia 1 va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Jordi, de part de la teva Aurora, de tota la família i també de la Sara, en Josep, l'Angelina i meva.

Han escoltat a un gran amic de la Maria Teresa Monclús, interpretada per la Cobla Ciutat de Girona. De Joaquim Sams i Gené gaudirem de la seva sardana Aires Tossencs. Està interpretada per la Cobla La Principal de la Bisbal. I és a Tossa que se'n va, per a felicitar en Josep Lleonard, que ell fou el dimarts dia 2 que va celebrar el seu aniversari. Per als anys, Josep.

Aires Tossencs, de Joaquim Soms i Gené, ens l'ha interpretat la Cobla Ciutat de Girona. De Tomàs Gili Membrado, la Cobla Ciutat de Girona, ens oferirà la sardana El Congost de Salrà. I és a Salrà que se'n va, la Pepita Brugada, tota la família i tota la colla de les sardanes la dediquem al seu espòs, en Joan Galí, que aquest dijous passat dia 4 ha celebrat el seu aniversari. Per molts anys, Joan, també de part de la Montserrat Gorg.

El Congost de Solrà, de Tomàs Gil i Membrado, l'ha interpretat la cobla Ciutat de Girona. Com cada setmana, en Xavi Roig de Figueres té a qui felicitar. Avui toca a l'Isaac Llimona, que el dijous dia 4 va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Isaac. La sardana és del compositor Emili Figueres i Colomer, de Sarrià de Ter, que porta per títol Inspiració. És obligada de tenora. L'interpreta la cobla a la principal del Llobregat, el solista en Pere Benítez.

0: Pere Benítez, a la tenora, amb la cobla La Principal del Llobregat, ens acaben d'interpretar Inspiració. És de l'Emili Figueres i Colomer.
1: Esteu escoltant L'Esclat de Tenora, amb Martí Auger.
0: En Joan Seguer de Llers i tota la família feliciten a la seva esposa, la Maria Àngels Ponsí, que aquest divendres ha celebrat el seu aniversari. Per molts anys, Maria Àngels. Han escollit la sardana del compositor en Pep Ventura. El toc d'oració l'interpreta la cobla Barcelona.

d'en Pep Ventura i Casas, la Cobla de Barcelona, ens acaba d'interpretar el toc d'oració. De Josep Maria de Munt i Ferrer, interpretada per la Cobla Marinada, escoltarem 40 aniversari. Aquest se'n va cap a Montiró per a felicitar a la Maria Lluïsa Capella i en Narcís Isern, que aquest diumenge dia 7 celebren el seu 40è aniversari de noces. Per molts anys per ella, de part de la família i de tots els amics de les sardanes.

La Cobla Marinada ens acaba d'interpretar 40 aniversari. És de Josep Maria Damunt i Ferrer. De Marcel Artiaga i Valls escoltarem Construïm somnis, interpretada per la Cobla Juvenívola de Sabadell. I és a Sabadell que se'n va. La Montserrat Ribes i en Xavi Casanovas i tota la família la dediquen a la seva filla Eva, que aquest diumenge és el seu aniversari. Per molts anys, Eva.

Construïm somnis, de Marcel Artiaga, ens l'acaba d'interpretar la Cobla Juvenible de Sabadell. Aquest dissabte passat, a Granollers, tingué lloc la gala final dels Premis Preludi, abans la sardana de l'any. Anem primerament a escoltar la guanyadora del Premi Audiència, el que és la sardana de l'any, que és galanesa. És de la jove autora de Tarragona, l'Anna Batigils, l'interpreta la Cobla, la principal del Llobregat.

La principal del Llobregat ens acaba d'interpretar Galanesa, de l'Anna Bati Gils, que és la sardana guanyadora dels Premis Preludi, categoria Audiència. El premi musical va recaure en la sardana del contrabaixista de la Sant Jordi i compositor en Joan Droguet i Sallent, Quan no es troben les paraules. L'interpreta la principal del Llobregat.

La principal de Llobregat ens ha interpretat Quan no es troben les paraules. És d'en Joan Droguet i Sallent i és la sardana guanyadora dels Premis Preludi categoria musical. I finalment, el Premi Preludi Musical Jove ha recaigut en la sardana País d'Atzur i d'Or, de Martí Delgado i Pont. Està també interpretada per la principal de Llobregat.

0: Acaben d'escoltar País d'Atzur i d'Or, és de Martí Delgado i Pont, l'ha interpretat la principal de Llobregat. Sardana que ha obtingut el Premi Preludi Musical Jove.
1: L'agenda de ballades.
0: Per aquest dissabte, dia 6 de juny, a Berga, són les festes de la Patum, a la plaça de Sant Joan, a 2:15 del migdia, cobla de l'Escola de Música Municipal de Berga. A Palafrugell, plaça Nova, mostra de danses i estrena del Ball de Primavera amb la principal de Banyoles. A Corçà, plaça del Firal, 6:45 de la tarda, ballada amb la Bisbal Jove. A Blanes, en el Banc dels Músics, a 7:45 del vespre, cop la banda del Col·legi de Santa Maria de Blanes. I a l'Escala, a la Riba, a 7:45 del vespre, doble ballada amb la cobla principal de Banyoles i la principal de Cassà. Diumenge 7 de juny, a l'Escala, 51è aplec de la plaça de Catalunya, matí a 10:45 i tarda a 4:45, cobles, Ciutat de Girona, Rossinyolets i Bisbal Jove. A Palafrugell, plaça Nova, a 11:45 del migdia, sardanes amb l'Energia Cobla. A Montràs, a 11:45 del migdia, mitja ballada de sardanes amb la principal de Banyoles i vermut popular. A Olot, plaça Major, a 12:00 del migdia, ballada amb la cobla la principal d'Olot. A Borrassà, missa solemne a 12:00 i la sortida sardanes amb la cobla Foment del Montgrí. A Berga, festes de la Patum, plaça Viladomat, a 12:15 del migdia, sardanes amb la Berga Jove. A Riudellots de la Selva, a plec de la Font del Mas Vilar, a les 5 de la tarda i a la cobla el Foment del Montgrí. A Sant Joan de les Abadeses, en el passeig Comte Guifré, a les 6 de la tarda, ballada amb la principal de Banyoles. A Sant Feliu de Pallerols, a la plaça de l'Església, a les 6 de la tarda, ballada amb la cobla principal d'Olot. I a Bordils, a la Pista Vella, a les 7 de la tarda, concert de cobla amb la Mare Vella. Divendres 12 de juny, a Riudellots de la Selva, a 9:45 del vespre, a la plaça de l'Església, ballada amb la cobla contemporània. Dissabte 13 de juny, a Camprodon, a la Font Nova, a les 5 de la tarda, ballada amb el coble Bisbal Jove. A Girona, Dia Universal de la Sardana, Jardins de la Devesa, a les 6 de la tarda, ballada amb el coble Ciutat de Girona. A la Bisbal, en el passeig Marimon Espré, a les 6 de la tarda, hi ha ballada amb el coble Conrad Saló de l'Escola Municipal de Música i actuació de la colla Joia de la Bisbal. A Roses, primera ballada d'estiu, a la plaça de les Botxes, a les 10 de la nit, coble contemporània. Diumenge 14 de juny, a la Bisbal d'Empordà, 64è aplec, en el passeig Marimon Espré, matí a les 10 i tarda a les 4. Cobles, principal de la Bisbal, Bisbal Jove, Montgrins i Juvenible de Sabadell. A Sant Joan de les Abadeses, a l'ermita de Sant Antoni, a les 11 del matí, hi ha sardanes amb la cobla Foment del Montgrí. A Ripoll, a la plaça de Sant Eudald, a les 11, tindrà lloc el 62è concurs de sardanes, cobla Sol de Banyuls. I a 4:45 de la tarda, a la pista coberta de Sant Pere, 20a festa del soci de l'agrupació sardanista de Ripoll, doble ballada amb les cobles Sol de Banyuls i principal de Cassà. A Planoles, en el Puig, a les 11 del matí, ballada amb la cobla Moreneta. A Ribes de Freser, a la plaça del Mercat, a les 5 de la tarda, hi ha ballada amb la cobla Salvatana. I a Blanes, en el Banc dels Músics, a 7:45 del vespre, ballada amb la cobla Vila de la Jonquera. M'acaben de passar aquesta nota. L'agrupació sardanista i cultural Floricel d'Anglès organitza el segon concurs de música Pere Masats i Vilata. És amb l'objectiu de promoure la creació i la interpretació musical amb la intenció de fusionar la sardana amb altres estils. Per a informació podeu entrar a la web de l'agrupació floricel.cat. El dia del concurs serà el 21 de novembre a les 7 de la tarda a la sala 1 d'octubre de la Borés. I fins aquí l'agenda.
2: Esteu escoltant l'Esclat de Tenora amb Martí Auger.
0: Continuem amb el programa i ara ho farem amb les estrenes. En el concert preaplec de Sant Feliu de Guíxols el passat 23 es va estrenar la primera sardana del jove i primer tible de la principal de la Bisbal, l'Adrià Sánchez i Pons Domènech, dedicada a la memòria de la seva mare. El seu títol, Eterna Estrella.

La principal de la Bisbal ens acaba d'interpretar Eterna Estrella, és de l'Adrià Sánchez i Pons Domènech, i es va estrenar a Sant Feliu el passat dia 23 de maig. Continuem en Sant Feliu i ara ja en l'aplec del dia 24. Fou estrenada de l'Enric Cortí i Martín amb el títol de Ànimes Bessones. L'interpreta la Copa Sant Jordi.

La Copa Sant Jordi ens acaba d'interpretar Ànimes Bessones, és del seu tenorista Enric Ortí i Martín, i fou estrenada a Sant Feliu de Guíxols el passat dia 24. I de Sant Feliu aneu cap a Girona. En el seu aplec, del diumenge dia 31, fou estrenada la sardana d'en Josep Antoni López i Álvarez, a Girona, Terra Nostra. L'interpreta la Copa de Montgrins.

A Girona, Terra Nostra, de Josep Antoni López i Álvarez, va interpretar la Copla Montgrins, estrenada en l'Aplec de Girona del passat dia 31. I en aquest mateix aplec també es va estrenar la d'en Francesc Picard i Oliveres, que l'ha dedicada a la Copla Ciutat de Girona. El seu títol, una copla de primera.

el passat dia 31. En el concert de Sant Feliu de Guíxols, el passat dia 23, a més de l'estrena, també es va interpretar la sardana del compositor figuerenc en Jaume Cristau i Brunet. El seu títol, Amic Conrat. Escoltem-la interpretada per la cobla La Principal de la Bisbal.

de Jaume Cristau i Brunet, la principal de la Bisbal, ens acaba d'interpretar Amic Conrad. I no ens movem d'aquest mateix concert de Sant Feliu de Guíxols. Escoltarem ara la del compositor Josep Maria Vilà i Gandol, que porta per títol Sardanejant.

de Josep Maria Vilà i Gandol, la principal de Lisbal, ens acaba d'interpretar Sardanejant. La propera és una obligada de tenora. És d'en Francesc Casanova i Estorc, també interpretada en el concert abans esmentat. El seu títol, Com aguanta la tenora? Coble, la principal de Lisbal, solista

Ferran Mias, la tenora, amb la principal de la Bisbal, ens acaba d'interpretar Com aguanta la tenora, és d'en Francesc Casanova i Estorc. I la darrera que escoltarem d'aquest concert és del compositor Josep Maria Pagès i Vicenç, que porta per títol El retorn dels pescadors, cobla principal de la Bisbal.

El retorn dels pescadors, de Josep Maria Pagès i Vicenç, ens l'ha interpretat la principal de la Bisbal. Aquest diumenge, dia 7, tenim l'aplec de l'Escala. Dedicada a ells i desitjant-los un bon aplec, escoltarem la sardana del compositor Enric Vilà i Armengol, interpretada per la principal de la Bisbal, l'aplec de l'Escala.

La principal de la Bisbal ens acaba d'interpretar l'Aplec de l'Escala. És de l'Enric Vilà i Armengol. Del compositor Charles Lafont escoltarem Alça que toca terra. L'interpreta la Cobla Combo Gili.

La Cobla Com Vigili ens acaba d'interpretar Alça que toca terra, és d'en Charles Lafont. De l'Antoni Alborz i Assins gaudirem de la seva sardana Illa de Tet. Està interpretada per la principal de Lisbal. Amb ella ens acomiadem fins la propera setmana. Adeu-siau.

0: Ràdio Vilafant.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Adrià Jurado. La circulació en alta velocitat entre Barcelona, Sants i Girona i Figueres-Vilafant s'ha represa aquest matí després que ja al vespre una incidència en un tren a la Sagrera obligués a tallar la línia d'alta velocitat, evacuar els passatgers i oferir un servei alternatiu per carretera. Adifa informat que un cop retirat el comboi i reparada la catenària, el servei ja es desenvolupa amb normalitat. Cap a 9:45 de la nit passada, Protecció Civil va informar que el centenar de passatgers que anaven al comboi aturat ja havien estat evacuats amb l'ajuda dels bombers. El tren afectat cobria el trajecte entre Figueres i Madrid i va quedar aturat entre la bifurcació de Mollet i la Sagrera. També aquesta passada nit, la circulació de trens a les línies R4 i R7 de Rodalies també ha quedat restablerta de manera alternativa per una de les vies a l'altura de Cerdanyola del Vallès, després de l'atropellament mortal que ahir al vespre havia obligat a interrompre el servei entre les estacions de Montcada i Reixac Santa Maria i Sabadell Sud. I la visita del papa Lleó XIV avui a Madrid es preveu que faci un rècord d'assistència a la missa i processó de Corpus Christi a la plaça de Cibeles. Precisament, riuades de fidels ja han omplert aquest diumenge l'entorn de la plaça hores abans de la missa. Recordem que el pontífex arribarà dimarts a Catalunya. Precisament, dimarts també hi ha vaga de mestres. Des dels sindicats precisament han acordat començar les mobilitzacions a partir de les 9 del matí. Ja que a banda de la vaga de mestres i la visita del papa Lleó XIV, també hi ha les proves d'accés a la universitat i començaran a partir de les 9 del matí per no afectar la mobilitat dels estudiants que s'han de desplaçar als centres d'avaluació. I el 14 de juny els sindicats de mestres també volen convocar una gran manifestació a Barcelona per exigir a la Generalitat un canvi en el model educatiu. I anem fins a Tarragona, al Camp de Mart, que serà l'escenari avui de la tercera edició consecutiva de la Festa Solidària Posa't la Gorra. Des de Tarragona Ràdio, Miguel González.
3: L'accés a la festa es fa mitjançant la compra de la gorra solidària, que té un preu de 8 euros i que enguany ha estat dissenyada per l'il·lustrador i artista Joan Turu. El coordinador de la Fanoca Tarragona, Jordi Rodríguez, explica que un dels moments més emotius de la jornada és la lectura del manifest a càrrec d'una família vinculada a la Fanoc, que servirà per donar visibilitat a la realitat que viuen els infants amb càncer i els seus entorns.
4: Puja una família, qui té el protagonisme aquell dia, qui volem que el tingui és la família, sí que puja acompanyada de les autoritats que ens han recolzat durant tot aquest any, però qui parla és la família explicant la seva vivència d'haver tingut un fill o una filla amb càncer.
3: La gorra solidària es pot adquirir prèviament a la seu de l'entitat a Tarragona a través del web de l'associació o el mateix dia de la festa al Camp de Mart.
2: I més de 200.000 persones han tornat al Primavera Sound en l'edició d'enguany. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

L'Envelat, un programa que presenta i realitza per tots vosaltres Joaquim Pijuan. Un programa per fer-te somiar en la música de les nostres festes. Recorda, envelatradio@gmail.com. Una de les tradicions més populars i arraigades amb les nostres festes són els balls de l'Envelat. Bailando sin fin en la cuerda del amor. Ja sabem que no podem donar el sabor amb tota la seva intensitat que tenen els balls de l'Envelat. Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies. Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de ves a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'Envelat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'Envelat. Senyores i senyors, en tots vostès, l'Envelat. Hola, amics. A través de la vostra sintonia preferida i a partir d'aquests moments us oferim un nou programa de l'Envelat. Avui us volem recalcar una gran formació musical de les comarques gironines. Us estem parlant de la Selvatana, que es presenta un gran concert, el concert del centenari, ja que el 2013 va editar aquest concert amb motiu del seu centenari d'existència. La Cobla Orquestra La Selvatana és una cobla i orquestra de música catalana fundada l'any 1913 a Cassà de la Selva, gironès, pels músics Pere Mercader de l'Escala, Pere Arpa de Cornellà de Terri i Ramon Serrat de Sant Joan les Abadeses. Al llarg de la seva història han format part d'aquesta orquestra músics de prestigi. Gaudeix d'un gran prestigi i popularitat a les comarques gironines per les seves acurades interpretacions, especialment en sardanes i obres per a cobla, també en les seues sessions de ballables. I disposem-nos ja a escoltar el primer tema d'aquest concert, un concert pel centenari de la Selvatana. El primer tema és una fanfàrria i preludi que en ella ens fan com una invitació a gaudir i a disfrutar del seu treball.

Benvinguts al concert del centenari. Us presentem en aquest CD tot un món de somni i fantasia. 100 anys de música i espectacle. Un viatge per la nostra història. Un brindis per la bona música. Per molts anys, Salvatana!

I continuem dins d'aquest concert. I ara ho farem escoltant dues peces que hem escoltat moltes vegades en moltes versions diferents, però cap com el podeu escoltar en versió concert. Concretament és Cabaret i la Bella i la Bèstia. Disfruteu-les, amics.

A través de la teva sintonia preferida estàs gaudint de l'Embalant. Avui t'hem proposat la Salvatana en el seu concert del centenari. I continuem amb més música d'aquest concert i estreiem aquesta bonica peça. No ploris per mi, Argentina.

Les formacions de l'Orquestra Salvatana, la Copla de Sardanes, la formació de concert que l'estem gaudint ara i la formació en ball. Totes aquestes formacions, al complir el seu aniversari, doncs van editar un disc. En aquesta ocasió estem gaudint del concert, però més endavant també podrem gaudir del seu ball. Les sardanes no, perquè aquest programa dos no és de sardanes, però són els tres compacts que formen la celebració del seu centenari.

I des de la teva sintonia preferida continuem endavant en el concert de la Salvatana, del seu centenari. Concretament ara escoltarem dues peces interpretades en formació de concert, que són Siboney i Alma Llanera.

El 1988 va rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. Han registrat una trentena de discos. Ha participat en nombrosos festivals televisius, a les festes de la Mercè a Barcelona, a les festes de Cloenda del Congrés de Cultura Popular i Tradicional Catalana, celebrada a Lloret de Mar l'any 1996, en el concert homenatge a Pau Casals, celebrat al Palau de la Música Catalana, ha fet concert al Palau de Congressos de Perpinyà i els actes de proclamació de la ciutat pobilla de la Sardana de Solsona l'any 1983, entre els actres. I ara sí, continuem en una peça molt i molt alegre que s'anomena així, Do, Re, Mi.

I ara sí, una de les peces que sol estar present en totes les festes majors, en tot el concert de festa major, interpretat per les millors formacions musicals. Us estem parlant de la Fantasia i de Vals Jota. Escoltarem en versió de la Salvatana El Batallador, El Trus de los Tenorios, Aida i Carmen.

En tot concert de casa nostra de festa major que s'apareixi com a tal, a més del Bar Jota, on els instrumentistes solistes solen demostrar les seves habilitats, hi ha un recull de música catalana. I, com no, en un concert que ens fa la Salvatana del seu centenari, no podia deixar aquest apartat de gustar. Per tant, anem a gaudir de temes de música catalana. Escoltarem L'Emigrant, La Moreneta i El Meu Avi.

0: Senyores i senyors, en tots vostès, l'embalat.
1: Per qualsevol qüestió referent al nostre programa, us podeu dirigir a l'adreça electrònica embalatradio@gmail.com.

0: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça. embalatradio@gmail.com.
1: Senyores i senyors, en tots vostès, l'embalat.
2: I fins aquí, amics, l'embalat d'avui. Esperem que us hagi agradat aquesta selecció que ens ha ofert la Salvatana en aquest compact disc baix el nom genèric del concert del centenari.

Bé, amics, fins aquí el nostre programa. Esperem que us hagi agradat. Serà fins a la propera edició. Adéu-siau, que sigueu molt i molt feliços. Ens trobem. Gaudiu de la vida.

0: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça. embaladradio@gmail.com.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Adrià Jurado. Un motorista ha mort en un accident a la Nacional 2 al Martorell, al Baix Llobregat, aquesta passada matinada. Per causes que encara s'estan investigant, hi va haver una col·lisió lateral per fregament entre una motocicleta i un turisme, i a conseqüència d'això, el motorista va morir, un home de 49 anys i veí de Martorell. Amb aquesta víctima són 54 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 23 de les quals motoristes. I parlem de la visita del papa Lleó XIV, que ara mateix està a la plaça Fibeles de Madrid, on es preveu que faci un rècord d'assistència durant la missa i processó de Corpus Christi en aquesta famosa plaça madrilenya. Recordem que el pontífex arribarà dimarts a Catalunya. I precisament seguim parlant del Corpus, ja que ens anem a la Garriga, on els carrers del centre d'aquesta població ja són cada cop més plens de flors amb motiu de la confecció de les catifes per celebrar aquesta festivitat. Precisament tenim en directe al company de Ràdio Silenci, Jordi Roig. Bon dia.
3: Bon dia. Des de primera hora del matí, les principals artèries del centre del poble s'han omplert de grups de totes les edats que, plantilla en mà, han anat transformant l'asfalt en una catifa de flors. A hores d'ara, el flux de visitants va en creixement, una jornada que arriba després de 3 dies seguits d'activitats pels carrers de la Garriga, que va viure dijous l'inici amb el primer lluïment de Corpus a càrrec de les entitats de cultura popular, que va ser extraordinàriament dins de l'església a conseqüència de la pluja. Divendres, els carrers de la Garriga es van tornar a omplir amb el pas a carrers nocturn La Pallofa, i dissabte a la nit hi va haver moltíssimes activitats i, de fet, es va allargar la nit amb el concert de la Ludwig Band. A hores d'ara, les catifes del centre estan pràcticament enllestides a l'espera que a la tarda tingui lloc la processó d'un Corpus de la Garriga que es torna a viure com la festa més especial del municipi.
2: Doncs moltes gràcies, Jordi, que passeu un molt bon Corpus. I parlem del secretari general de Junts, Jordi Turull, que ha negat cap mena de contacte amb el PP per una moció de censura contra Pedro Sánchez. Turull ho ha assenyalat després que tot el que han dit sobre el partit de Puigdemont no entén aquesta proposta i encara menys que l'anunciïn pels mitjans sense abans parlar amb ells. Ho ha dit en una entrevista a La Vanguardia. I en successos aquesta passada nit, la circulació de trens de les línies R4 i R7 de Rodalies ha quedat restablerta de manera alternativa per una de les vies de l'altura de Cerdanyola del Vallès després de l'atropellament mortal que ahir al vespre havia obligat a interrompre el servei de les estacions de Montcada i Reixac, Santa Maria i Sabadell Sud. I parlem de l'última nit del Primer Sound, que ha plegat més de 200.000 persones en l'edició d'enguany. The XX i Gorillaz han estat els plats forts d'aquesta mateixa passada nit. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Ràdio Vilafant. Manolada 2026. Amics de Manoli Palol Sabaldoria. Aquest proper 14 de juny, passejada pels Aigomolls de l'Empordà. A les 9 del matí, trobada a l'aparcament de cotxes del Mas Matà, direcció Campina al Mata. Cal portar esmorzar, aigua, gorra i bon calçat. És una matinal, però hi ha la possibilitat de dinar al xiringuito dels Aigomolls. Els guies d'Amics de Manol. No cal inscripció prèvia. Recordeu, el 14 de juny, passejada pels Aigomolls de l'Empordà. Organitza Associació d'Amics de Manol i Palol Sabaldoria de Vilafant.
5: Senyores i senyors, amb tots vostès,

L'Envelat, un programa que presenta i realitza per tots vosaltres Joaquim Pijuan. Un programa per fer-te somiar en la música de les nostres festes. Recorda, envelatradio@gmail.com. Una de les tradicions més populars i arraigades amb les nostres festes són els balls de l'Envelat. Bailando sin fin en la cuerda del amor. Ja sabem que no podem donar el sabor amb tota la seva intensitat que tenen els balls de l'Envelat. Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies. Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de ves a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'Envelat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'Envelat. Hola amics, felices músiques i ben retrobats una vegada més en la vostra sintonia preferida. Avui us presentem una orquestra que ens acompanyarà al llarg de la gran part del nostre programa. Aquesta orquestra va ser fundada per Ingrid Morral i Llorenç Fernández el març del 2001, gràcies a la iniciativa d'una important sala de ball de Barcelona, en la que actuaven 5 dies per setmana.

0: En un principi es deia Chattanooga Choo-Choo, en honor a un swing de Glenn Miller, però el nom era molt llarg i difícil de recordar. Per això el seu públic habitual li deia col·loquialment la Chata, nom que finalment van adoptar i que l'ha portat fins als nostres dies. Senyors i senyores, en tots vostès, la Chata en aquest bonic pas doble. A gaudir-lo, amics.
1: Anem a ballar amb un pas doble, un bon pas doble, que es diu Amparito Roca.

Aquesta agrupació va anar agafant solera, fent ball, fins que li van oferir actuacions de festa major, per lo que van haver d'ampliar el seu repertori i un apartat de concert clàssic popular. D'aquesta forma es van ampliar les seves possibilitats artístiques en aquest mercat, en el mercat de la música. Continuem nosaltres gaudint de la música, de la xata, i ho fem ara gaudint d'un bonic tema cúmbies que ens ofereixen tan magistralment. Entre vosaltres, amics, la xata en les seues cúmbies.

poc a poc, gràcies a l'esforç, carinyo i professionalitat de tots els components de la xata, aquesta sabe el camí sent important la seva presència en determinades festes majors i sales de ball, guanyant-se el respecte d'altres agrupacions i de representants artístics. També, una cosa que han consolidat ha estat el seu domini de l'anglès, el seu domini del cant en anglès. Mostres són aquests dos temes que us oferim a continuació.

enregistrament de la xata feta en directe. Nosaltres us oferim la possibilitat de posar-vos en contacte amb l'embalat. La nostra adreça electrònica és embalatradio, tot seguit i en minúscula, normal, no? @gmail.com. Recorda, embalatradio@gmail.com. I et contestarem. Però e-mails encara queda millor, que no? Que sí, volem dir, doncs els contestarem tots per tots vosaltres. Continuem amb la xata i aquest tema que ens porta...

Hi ha aquí una característica també de la xata, concretament sense deixar de ser orquestra de balls populars, doncs ha pogut interpretar i agafar el domini del ritme i les disciplines de la música disco, adaptant-la doncs a la música ballable, la música ballable popular de Vall de Salou. Continuem amb la xata i continuem ara en aquest perfidi a gaudir de la música de casa nostra.

0: Senyores i senyors, en tots vostès, l'embalat.
1: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça. embalatradio@gmail.com. Recorda, embalatradio@gmail.com.
2: A poc a poc, i com aquell que no vol, anem avançant en el temps. Ja estem a l'equador del nostre programa i continuem en l'escenari principal del nostre embalat, tinguent-hi, com no, l'orquestra invitada d'avui, que és ni menys ni menys que la Xata. La Xata, doncs, va començar les seves actuacions 5 dies per setmana en una sala de festes de Barcelona, concretament s'anomenava Chattanooga. Però els seus habituals li deien col·loquialment la Xata, nom que va adoptar posteriorment la formació musical. I es va quedar així, la Xata, que coneixem en els nostres dies. A poc a poc, i gràcies al seu esforç, carinyo i professionalitat de tots els seus components, la Xata va anar agafant solera fent balls, fins que li van oferir actuacions de festa major, per lo que van haver d'ampliar el seu repertori en un apartat de concert clàssic popular. D'aquesta forma es van ampliar les seues possibilitats artístiques en aquest mercat. I anem a escoltar dues peces del seu repertori de concert, concretament La Barca Xica i La Santa Espina.

I després d'aquestes dues peces que acabem d'escoltar de concert de la Xata, continuem en els seus ballables. I ara, en Tom Jones, per tots vosaltres.

En l'escenari principal del nostre embalat d'avui tenim l'orquestra La Chata, també especialistes en música romàntica. Música romàntica com la que t'oferim a continuació. Participen molt especialment les seues veus femenines. Quererte a ti, La Chata.

0: Ens interessa molt la teva opinió sobre el nostre programa. Sisplau, envia'ns un e-mail a embaladradio@gmail.com. Recorda, embaladradio@gmail.com. Gràcies, esperem les teves notícies.
1: Senyores i senyors, en tots vostès, l'embalat.
0: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça. embaladradio@gmail.com. Recorda, embaladradio@gmail.com. I bé, amics, en la recta final del nostre programa podríem dir, en termes automobilístics, entrant en boxes ja, ens acomidem de tots vosaltres, però abans gaudim de l'últim tema que ens interpreta la Xata. Amics, serà fins la propera. Felices ballarusques, que ho passeu d'allò més bé i disfruteu, que la vida és per això. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Adrià Jurado. El Papa Lleó XIV ha fet una crida avui diumenge a derrotar l'egoisme i la indiferència del món actual. I ho ha advertit en la primera missa del seu viatge, celebrada en un acte multitudinari a la plaça de la Cibeles de Madrid, que ha plegat, segons l'organització, 1,2 milions de persones i, segons el govern espanyol, 1,1 milions, davant d'un públic on hi havia la família reial i autoritats polítiques com la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. La celebració ha acabat amb una processó de Corpus que ha cobert amb catifes de flors alguns carrers del centre de la capital espanyola. Recordem que dimarts el pontífex arribarà a Catalunya. Precisament dimarts també hi ha vaga de mestres a banda també de les proves de la selectivitat. Precisament des dels sindicats han acordat començar les mobilitzacions a partir de les 9 del matí per no afectar la mobilitat dels estudiants que han de fer les proves d'accés a la universitat. I seguim amb una altra manifestació, en aquest cas per l'habitatge, que s'està gestant una vaga general convocada per el sindicat de llogateres, que ha fet una macroenquesta. 82% dels enquestats estaria disposat a secundar aquesta vaga per baixar el preu dels lloguers. I parlem dels 5 catalans del vaixell Ondius, que han tornat a donar negatiu a la prova d'antivirus i ja són a casa seva per continuar l'aïllament, segons ha confirmat el Departament de Salut. Els afectats van rebre l'alta i dissabte a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. I ens anem fins a Santa Margarida i els Monjos, a l'Alt Penedès, on celebren la tradicional Fira d'Herbes Remellart, que es fa avui al castell de Penyafort. Després de gairebé rebre 5.000 visitants l'any passat, es consolida com un dels esdeveniments de referència de Catalunya en la divulgació de coneixements sobre plantes medicinals i remeis naturals. Des de Canal Vinolèrdula, Raimon de Cara.
2: La fira reuneix a parades especialitzades, productors, artesania, entitats i professionals vinculats al món de les herbes remeieres i ofereix activitats durant tota la jornada fins a 8:45 del vespre. El recinte del castell de Penyafort acull també tallers, demostracions i activitats per tots els públics en un entorn patrimonial emblemàtic. La iniciativa compta amb la implicació del teixit associatiu, comercial i gastronòmic local i ve a continuar apostant per la divulgació del patrimoni natural i cultural vinculat a les plantes remeieres i als usos tradicionals del territori.
1: I en successos parlem del motorista que ha mort en un accident a la Nacional 2A a Martorell, a Baix Llobregat, aquesta passada matinada. Per causes que encara s'estan investigant, va haver una col·lisió lateral per fragment entre una motocicleta i un turisme. I tanquem amb cultura, on més de 200.000 persones han tornat al Primavera Sound en l'edició d'enguany, en un any on hi ha hagut menys participació que l'any passat degut a les pluges de dijous. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. A partir d'ara, et convidem a escoltar les cançons de la banda sonora de la teva vida. Això és Cocodril Club. T'explica la pel·lícula Albert Malla.

Moltes gràcies, Gavi Alegret, Salvajes. Gràcies a tots vosaltres per estar novament en connexió. Comença un nou viatge, com sempre apassionant, per la màquina del temps. T'hi apuntes? Vine, junts ho passarem bé i tindrem els millors records.

0: la primera música que ens va identificar, el tema d'amor de l'orquestra de Barry White, que escoltem en directe per primera vegada per la Holland Symphony Orchestra. Perquè sentim amor per aquest ofici de la comunicació, perquè sentim amor per la música, que millor que començar amb el tema d'amor al programa, que contra tot pronòstic continua endavant malgrat els molts anys transcorreguts. I deu estar vigent, perquè els fidels oients de sempre s'hi afegeixen cada setmana nous oients que ens descobreixen com per casualitat, passejant per el dial, potser navegant per internet, potser perquè algú els hi ha recomanat, potser perquè algun amic, conegut o familiar els hi ha dit: escolta això, que potser t'agrada. I nosaltres, com sempre, intentant fer-vos feliços, entregant el millor que hem pogut aprendre de la nostra vida professional i personal. Gràcies per tornar a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Algú va dir: la desconfiança en el futur ens fa difícil renunciar al passat. Per això ho fem junts. La responsabilitat està bastant compartida, eh? Quina és la teva cançó més especial? Pots posar-te en el programa mitjançant correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Però en els primers anys de programa també rebíem moltes trucades al contestador automàtic.
1: Hola, Albert, sóc la Sònia. Mira, et volia demanar a veure si em podries posar la cançó de Chicago, de If You Leave Me, Me Now, es diu, que em porta molt, molt... records d'un noi que es deia Alberto també. D'acord? Vinga, gràcies. Adéu i felicitats pel programa, eh?

baby, please don't go, sisplau, no te'n vagis, Anna. If you leave me now, que aquí es va dir si me dejas ahora. No era l'estil habitual de Chicago, però es va convertir en el seu més gran èxit, el 1976. Perfectament, aquesta cançó podria formar part del nou espai. Quina cançó lenta t'agradaria ballar amb la persona desitjada?

deixa volar la teva imaginació. Ah, però si fos possible aquesta circumstància, sabem que molts oients d'aquest programa ens escolten en parella, doncs pots ballar el lent preferit, escoltant la ràdio. Nosaltres som d'una generació que estàvem esperant els lents perquè era una manera, sobretot per als més tímids, de començar una conversa, una excusa per conèixer aquella persona, oi? I els discjòqueis ho sabien i per això a les sessions de ball es posaven diverses tandes de lents. I a les festes particulars estàvem desitjant que arribessin d'hora. Digue-m'ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. És fantàstic que estiguis escoltant ara mateix qualsevol de les 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM i algunes d'elles també en simultani per la tele, per el canal de ràdio de la TDT. Moltes deixen a la teva disposició el programa als seus webs per escoltar-lo en diferit o per descarregar-lo. Per si no et vols perdre res, per si vols que t'acompanyem allà on vagis, els últims programes emesos els trobaràs a la plataforma iVox.com, també a YouTube, a iTunes, a Apple, entre d'altres. M'escriu en Marc Torres Piulax, que em diu: hola Albert, et felicito pel teu programa, moltes gràcies, que ens aporta records inestimables. Aporto una contribució a la nova llista dels lentorros. La pots passar a la primera hora de programa, sisplau? Doncs aquí estem. Diu: el pianista de jazz Errol Garner va compondre Misty, que podríem traduir per Boirós. És una magnífica balada que ha estat molt versionada amb lletra afegida, Look at me. Una de les millors versions, per al meu gust, la va fer un cantant que aquí va ser poc conegut, en Johnny Mathis, que m'agradaria escoltar. Per cert, la nostra Núria Feliu va fer-ne una magnífica interpretació en català. Tot és gris, és veritat. Bona memòria, Marc. Aquí està primer la de Johnny Mathis.

Misty, Boira. Gravació original de 1959 de Johnny Mathis, nascut el 1935 a Texas. Però, com molt bé ens recordava l'amic Marc Torres, que ens ha demanat aquest lent per ballar de dos en dos, la nostra Núria Feliu va fer una estupenda adaptació al català.

0: Tot és gris, tot és trist, cantava la Núria. Diuen que disfrutar amb les cançons tristes, comprovar que un altre, en aquest cas el cantant, també està fotut, ens ajuda a portar-lo nostre. Coco, tu què creus, que es pot disfrutar de la tristesa? Perquè també diuen que el cervell el que busca és la comprensió. Per cert, que aquesta cançó també la va versionar Joan Manuel Serrat el 1996 en aquell àlbum d'homenatge a la nova cançó, que es va dir Banda sonora d'un temps i d'un país.
1: Tot és gris, ho és el temps.

0: trist. Però a la nostra estimada Núria Feliu, quina cançó li hagués agradat escriure? Li preguntàvem un dia que ens la vam dur a una discoteca, i per això disculpareu el soroll de fons. Quina cançó t'hagués agradat escriure?
1: All Over the Rainbow, el Més enllà d'on hi ha l'iris, que a més la primera versió que hi va haver-hi, que es va cantar aquí a aquest país, va ser la que jo vaig gravar a l'any 72, que és allà Més enllà d'on hi ha l'iris, lluny de tot. Està considerada la millor cançó als americans, eh? I a més, oscaritzada, perquè té el nostre. És una cançó que és una meravella.
0: Núria, has estat molt amable.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, molta sort.
1: Gràcies.

0: La cançó de la pel·lícula El Mago de Oz, una famosa comèdia musical que va triomfar a Broadway, però quan van decidir portar-la al cinema, van demanar una nova cançó per adornar escenes que no sortien a l'obra teatral. I aquella cançó va ser Over the Rainbow, que va estar a punt de ser suprimida a l'hora del muntatge, però per sort per Judy Garland i per als afeccionats d'arreu del món, la cançó es va quedar a la pel·lícula i també en el cor de milions d'admiradors.
1: T'acompanya l'Albert Malla.

quina cançó lenta és la teva preferida per ballar-la de dos en dos? Bueno, això que està sonant és tot un clàssic en el programa. No ha passat mai gaire temps sense que la tornéssiu a demanar. Estem escoltant en una adaptació fantàstica, instrumental, que van fer els Ventures. Però l'Alícia, des de Formentera, ens demana la versió més popular, la que Bobby Vinton va fer l'any 1972, i ja sabeu que amb el títol aquí de Sellado con un beso. Still with a kiss. Mwah.

sellado con un petonet. El lent preferit de l'Alícia, que ens escolta i escriu des de Formentera, per ballar amb aquella persona amb la que t'agradaria ballar aquesta cançó. A mi també m'agradaria que formessis part del grup de Facebook dels seguidors d'aquest programa. Agrega-t'hi al grup Cocodril Club. I de moment ho deixem amb la proposta que ens fa la Laura des de Guardiola de Berguedà. És A ti, de Jada Zen. Jada Zen va triomfar amb aquesta cançó i altres molt maques, aquesta concretament de 1976, però va morir molt jove d'un infart amb només 41 anys. No deuria estar molt estressat, però aquestes coses mai se sap. Ho dic perquè va morir estant de vacances a Tahití. Ell havia nascut a Nova York el 1938. Ens va deixar el 1980 a Papeete, a la Polinèsia Francesa. Diu la Laura que preferiria la versió en castellà perquè és la que una vegada li van dedicar per la ràdio i també va tenir l'ocasió de ballar-la amb la persona que estimava.

0: merda.
1: A ti.
0: A ti.
1: Per qui fem aquest programa.
0: A lo que fuiste y lo que serás.
1: A lo que fuiste y a lo que serás. Gràcies, Laura, gràcies a tots els que ens dediqueu un temps per escriure'ns. Aquí a cocodrilclub@gmail.com.
2: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert.

I una cosa tan senzilla, tan antiga, però tan efectiva com dedicar una cançó per la ràdio, sempre és una bona idea. A vegades hem de tornar a allò que fèiem i que vam deixar de fer, no sabem per què. A la ràdio, em refereixo a la ràdio, però també a la vida, oi? Ho dic per aquest correu que diu: bon dia, Albert, em dic Anna Rosa i m'agradaria molt dedicar una cançó als meus pares, que tenen 87 i 89 anys i que t'escolten des de Tremp, Lleida. Ells són el Josep i l'Anna Maria i voldria que els hi dediquessis la cançó de Brasil per Ray Conniff. Recordo de petita com ells sempre la posaven en vinil i començaven a ballar-la junts al mig del menjador mentre nosaltres, els fills, els miràvem. Doncs per ells, que ja són molt grans, dir-los que els estimo molt amb aquesta cançó. Moltes gràcies.

0: fantàstiques adaptacions que feien Ray Conniff d'èxits internacionals com aquest Brasil, que espero, Anna Rosa, que també avui, a l'escoltar-la per la ràdio, els teus pares, el Josep i l'Anna Maria, s'hagin posat a ballar-la al mig del menjador. Ray Conniff la va gravar el 1959 i després es va reeditar el 1963. Ray Conniff marxava a l'altra dimensió l'octubre del 2002 a una població de Califòrnia que es diu Escondido. Es va caure i es va donar un cop al cap contra un lavabo de casa seva. Havia nascut a Massachusetts el 1916 i sempre es va caracteritzar per tenir un cor acompanyant a l'orquestra que ell dirigia. On trobaràs un programa tan rar com aquest, que igual sona Ray Conniff, que a Led Zeppelin, per dir algú. Algú va dir: no descuidis el moment, disfruta'l com si fos l'únic que tens. Ja saps que aquí tenim una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

no? Doncs digue'm el primer que recordis. Estarem encantats de compartir-lo. Digue-m'ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet la Conxita Salvador Arqués des de Bellver de Cerdanya, que ens diu: un dels primers discos que recordo, sempre els he comprat amb el meu marit, va ser Elton John Concert a Austràlia. Elton és el meu cantant preferit. A casa teníem una discografia molt extensa, estrangers i catalans. Bé, gràcies Albert per la feina que fas. Sóc una nostàlgica i amant de la música. Qualsevol, bé, la salsa m'avorreix. Canto fins i tot en un grup de gospel. Molt bé. Doncs endavant i felicitats Conxita Salvador Arqués de Bellver de Cerdanya. Doncs malauradament aquest concert d'Elton John a Austràlia, bé, el segon, perquè n'havia fet un dos anys abans, però no s'havia publicat en disc, ell no estava bé de veu, i, bueno, i així va quedar gravat. Una llàstima, perquè els que treballem amb la veu sabem que malament ho passem quan hem de fer una feina, una locució, en el meu cas, per exemple, d'un doblatge o d'un programa de ràdio, i no estàs bé de veu. Pateixes molt, perquè a més no és fàcil que escollin la teva veu per fer un treball, i quan no estàs bé de veu i ho has de fer aquell dia perquè no poden esperar i tal, o senzillament has de dir truqueu a un altre company perquè jo avui no estic per això. Però és clar, jo no em puc comparar a una gira que estava fent Elton John amb una situació crítica de veu durant la seva famosa gira per Austràlia al novembre i desembre de 1986, coneguda com a Tour de Force. Encara que els concerts van ser magistrals, la seva veu estava notablement desgastada, rasposa i amb dificultats per assolir notes altes a causa d'uns nòduls o pòlips que tenia a les seves cordes vocals, producte de l'excés de treball i també de l'abús de substàncies. Aquí els detalls clau d'aquell moment, forçant-lo a cantar en un to més greu. Tot i això, es diu que la seva interpretació va tenir una intensitat emocional encara més gran. Ell va decidir continuar. Poc després de finalitzar la gira australiana, es va sotmetre a una cirurgia de gola a principis de gener del 87 per extirpar els nòduls. Tenia por de no tornar a cantar mai més, per la qual cosa va dedicar cada nota d'aquests últims concerts amb l'orquestra amb un lliurament total. Malgrat els seus problemes vocals, l'àlbum i el concert documentat Live in Australia with the Melbourne Symphony Orchestra està considerat un dels millors moments de la seva carrera.

0: Elton John en directe a Austràlia el 1986, el primer disc que es va comprar la Conxita Salvador Arqués de Bellver de Cerdanya.
1: Can I just say no to your kind request? Leave it alone.
0: Però ara ja estem projectant a la nostra pantalla gegant de cinema.
1: Yes.
0: Ja estem a l'espai de les bandes sonores. Digue'm la cançó de banda sonora que més t'ha agradat, o el tema instrumental, encara que no necessàriament t'hagi agradat la pel·lícula. La majoria de vegades, però, ens agraden les dues coses.

Sí, aquesta és una cançó original dels Bee Gees, que aquí es va dir com puedes arreglar un corazón destrozado. Però estem escoltant la versió que es va fer per la banda sonora de Notting Hill, perquè fa referència a l'amic Pere, que ens escriu des de Roda de Ter. Diu, tinc la banda sonora de Notting Hill i no té desperdici. Certament, Pere, l'hem posada en diverses ocasions en aquest espai. Diu, són totes molt bones. Però la meva petició ara és només instrumental. The Hurt Has Pleasure First, de la pel·lícula El Piano. Ah. Salutacions i molt bon dia a tothom. Doncs moltes gràcies, perquè és una molt bona elecció. Bon gust, Pere.

bé que ens ha deixat aquesta música del gran Michael Nyman, un dels més grans autors de bandes sonores, en aquest cas doncs de la pel·lícula El Piano de 1993, que va dirigir Jane Campion, amb aquest tema The Heart Asks Pleasure First. El cor primer demana plaer. Per cert que la directora és de Nova Zelanda i recordem que almenys tenim un oient a Nova Zelanda i que tots aquells que ens escolteu lluny d'on fem el programa, que és Catalunya, Andorra o les Balears, ens agradaria molt que ens escrivíssiu, encara que només sigui per dir que estic a tal lloc i escolto el programa per internet, és clar, en directe o en diferit. En aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock, on sempre intentem acariciar la teva memòria, mateix estem projectant. I la Mireia Ruiz, des del Masnou, ens diu: hola Albert, primer de tot felicitar-te pels meravellosos programes que fas. Moltes gràcies, Mireia. M'acompanyen quan faig el camí a casa, tornant del treball. Aquest espai de les bandes sonores m'ha agradat especialment. La meva preferida és Cry to Me, de Salomon Burke, de la pel·lícula Dirty Dancing. L'he vist mil vegades. Agraïda, Mireia Ruiz.

Cry to Me, plora per mi, una cançó molt curta, com la majoria de les cançons dels anys 60, perquè aquesta és original de 1964, tot i que es va utilitzar a la pel·lícula Dirty Dancing el 1987. El seu autor, Solomon Burke, havia nascut a Filadèlfia el 1940 i va morir estant a l'aeroport d'Amsterdam el 2010. Gràcies, Mireia, de Masnou. La pel·lícula i la seva banda sonora, la de Dirty Dancing, agrada a molta gent, com també la de Pretty Woman, de la que estem escoltant un tema d'amor poc conegut però molt maco, per donar pas a la tercera i última proposta d'aquest espai de bandes sonores.

0: música per somiar despert. I en colors. Des de Barcelona, la Mònica ens diu en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com: Hola Albert, m'encantaria escoltar Aquarius amb la cinquena dimensió. El nom de la pel·li d'aquesta banda sonora és Her, de 1979. Gràcies, Mònica. Doncs sí, Her va ser primer un musical de Broadway, de hippies que es queixaven de la guerra del Vietnam i que en algunes escenes sortien despullats amb la qual cosa, totalment despullats, o sigui, pilota picada. I això doncs va ser en el seu moment polèmic, oi? I 10 anys més tard d'estrenar-se el musical als teatres, el 1979, com molt bé deia l'amiga Mònica, Milos Forman va dirigir l'adaptació al cinema. No perdis la sintonia, Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de...

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Gràcies, Montse. Gràcies, Noemí. Sí, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Que sempre intenta fer-te costat. I fins i tot que mentre soni el programa i tu l'escoltis, puguis oblidar-te de tot allò que ara mateix et preocupa. Algú va dir... La ment ho és tot. Et converteixes amb el que penses. I amb quina cançó estàs pensant?
2: Hola, bona tarda, Albert. D'entrada, moltes gràcies. Voldria escoltar una cançó que fa molts anys que no la sento, d'una cantant italiana que es diu o es deia Nada, i el títol de la cançó és Hace frío ya.

0: Aquesta ara feia molt de temps que no sonava aquí al programa, però va ser un èxit el 1969 en italià, Ma che freddo fa, i també en castellà, Hace frío ya. La cantant, efectivament, es diu Nada, ara té 72 anys, i bueno, amb aquesta cançó va quedar cinquena al prestigiós Festival de San Remo. Ella va ser guanyadora en diverses ocasions del Festival de San Remo.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Sí, però m'agradaria saber on està el piano, perquè em fa sentir bé. Ah, mira, ja arriba el piano. Gràcies per escoltar qualsevol de les 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears, per la FM, alguns també per en simultani per la tele, per la TDT. Per al canal de... No ens veus, però és millor perquè això és ràdio, tu. No ens agrada la ràdio amb càmeres. A més, és molt avorrit. Si acabes d'incorporar-te, ja fas una micatona tard. O sigui que si no et vols perdre res, aquí tens una segona oportunitat. Pots... És que em feu riure. Pots recuperar els últims programes emesos a les plataformes iVoox, entre d'altres, també. On està? Ah, sí, a Amazon Music, a YouTube, a iTunes, a Apple. Per escoltar-nos en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar l'arxiu i portar-nos amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. I participa. Pots fer-ho per correu electrònic enviant un correu a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet Amador Maestro, que diu: hola Albert, enhorabona pel programa, m'agrada molt l'apartat que fas de les versions. Et proposo una joia amagada del grup Blondie versionant Ring of Fire, cançó gravada especialment per a la pel·lícula Rudy de 1980, on la banda Blondie apareix interpretant-se a si mateixa. És una comèdia musical amb fracàs comercial per aquesta raó, la banda sonora. Una barreja brillant i eclèctica de gèneres. Va quedar limitada i arraconada, convertint-se el doble long play en una autèntica raresa indispensable per col·leccionistes durant molts anys. Doncs mira, nosaltres no coneixíem això, i mira que ens cau bé Debbie Harry, la cantant del grup Blondie, la que va ser conilleta Playboy, però realment aquesta no va ser una versió afortunada.
2: Okay. Bye-bye.

l'amic oient amador maestro ens ha descobert aquesta raresa, aquesta versió del Ring of Fire per al grup Blondie. Es veu que es va fer només o expressament per la pel·lícula Rowdy de 1980, on la banda apareix interpretant-se a si mateixa. Però ja el mateix Amador diu que és una comèdia musical que va tenir un gran fracàs comercial precisament per la seva banda sonora.

David Harry no tenia el seu dia quan va gravar això. Ring of Fire, Anell de Foc, va tenir moltes versions. La més popular va ser la que el 1963 va fer Johnny Cash.

per cert, si t'agraden les pel·lícules biogràfiques relacionades amb intèrprets, amb cantants o amb gent de la música en general, et recomanem que recuperis, si pots, la pel·lícula que se li va dedicar a Johnny Cash, que està força bé i que es diu En la cuerda floja. El protagonista va ser Joaquín Fénix. En la cuerda floja. I de Blondie, que escoltàvem abans versionant aquesta cançó, preferim quedar-nos amb el seu gran èxit, Head of Glass. Aquell cor de gel que ens fa ballar des de 1979.

0: aquell cor de gel. Debbie Harry, la conillet Playboy, el capdavant de Blondie, fent-nos ballar. Sí, sí, encara, encara omple la pista a les nostres sessions. Que per sort, seguim celebrant les tardes de diumenges des de les 6 en punt i fins a les 10 a la discoteca Barrocos de Barcelona, carrer Adibau 242. Portem més de 14 anys. Encara no has vingut ni una vegada? Doncs no t'ho pensis gaire, que ja tenim una edat i no sé quant de temps podem aguantar això. També aprofito per recordar-te que m'agradaria saber quina cançó t'ha fet ballar. Una, dels anys 60, 70, 80, 90, 2000. Ah, i de pas em dius quina era la teva discoteca preferida. És per la secció última d'aquesta hora de programa, la que diem els més ballats de la història.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.
0: Compartint emocions. Recuperant il·lusions. Amb moltes cançons que et diuen més cosetes al cor que al cap. Algunes de les quals encara poden provocar-te com una mena de pessigolles a les neurones. I altres s'han convertit en autèntics himnes. Digue'm quina és la teva, quina tens desitjos de compartir. Envia'm un correu a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Barcelona la Esther Cross Carulla, que em diu: hola Albert, en un programa anterior una oient et va demanar Te amo d'Humberto Tozzi. Sí, fa poc. Diu: junt amb Glòria són els seus èxits més representatius, però hi ha una que es diu Claridad, que em porta bons records i que m'agrada molt. Un petó, Albert. Doncs tens raó, és de 1980.

Navidad. 1980. Humberto Tozzi. La cançó de l'amiga Esther Cross de Barcelona. Sí, el seu primer èxit l'escoltàvem l'altre dia perquè ens ho va demanar una altra amiga oient. Va ser Te Amo, però el més internacional, sens dubte, va ser Glòria, que ara mateix podríem escoltar, però en una versió realment espectacular. En directe.

Londres el 1988. Mentre l'escoltava, m'estaven arribant unes bones, bones vibracions i he pensat que també seria una bona cançó, una bona proposta per l'espai del bon rotllo. El gran èxit d'Umberto Tozzi, que curiosament es va fer més internacional quan la va versionar en anglès Laura Branigan.

Laura Branigan va tenir sort amb aquesta versió, però no va tenir sort a la vida. Va morir molt jove. Era dels Estats Units, havia nascut el 1952 i va morir el 2004. Aquesta va ser la seva cançó insígnia, Gloria, que va aconseguir el certificat de platí el 1982, quan s'hi va estar 36 setmanes a la prestigiosa llista Billboard Hot 100 dels Estats Units. En el seu moment va ser tot un rècord per una artista femenina i va arribar fins al

Un record dels Cocos per Laura. I ara la meva especial, que avui dia no seria tan especial, però que ho vas entre d'altres coses, perquè em van robar el disc. Sí. Un disc de 1971. I jo sabia qui me l'havia robat, eh? Una cançó poc coneguda, però que espero i desitjo que t'agradi molt, When You Are a King, quan ets un rei, del grup White Plains. Bueno, el disc és del 71, però a mi em va desaparèixer el 1989, i en aquell temps, si un disc estava descatalogat i a més en aquest cas va ser poc conegut, no el podies trobar enlloc, ni als mercadillos d'ocasió. Ai. Aquesta persona que me'l va pispar se'n va anar a viure a uns 1000 quilòmetres d'on era jo, però un dia, per casualitat, el vaig poder recuperar amb uns quants més. Jo trobava a faltar aquest, però resulta que me'n faltaven bastants més. I hasta aquí puedo leer, que deia l'enyorat Jordi Estadella quan presentava l'1-2-3 a televisió. Ho dic perquè després també el recordaré mai. Ara, de moment, aquest grup, White Plains, eren britànics, van durar molt poc, només van fer 5 discos singles.

0: When You Are a King. Ara l'estava escoltant i encara m'estava emocionant una mica, eh? M'he posat tontet. White Plains, 1971. Algú va dir: els llibres, les ments i els paraigües només serveixen si s'obren.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: All Hit Radio.
3: Cocodril Club.

0: Què tal? Com estàs? Tranquil, tranquil·la. Estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent, però aquí, a més, és la teva música, la música de la teva generació. I posats a imaginar, tu ja hi eres als anys 80? És que la cinta de casset va formar part de les nostres vides. Durant més de 30 anys va ser l'únic format d'àudio domèstic per enregistrar so i per reproduir-lo. I a més va ser universal. Vull dir que tothom, gairebé tothom, i arreu del món tenia un aparell per gravar o reproduir cintes de casset. Ara hi ha molts formats, moltes maneres, però llavors, tot i que majorment s'utilitzaven els cassets per gravar cançons, i especialment cançons de la ràdio, quan no es tenia butxaca per comprar tots els discos que t'agradaven, no era només per música. Gràcies a les cintes de casset hem conservat i ara podem escoltar veus de persones estimades que ja no estan entre nosaltres. Recordo també quan ens reuníem tots els de la colla per gravar-li com una mena de programa de ràdio a un altre amic que potser per feina o per estudis havia marxat lluny. I bueno, fèiem bromes i li dedicàvem coses, per exemple, per al seu aniversari. Li enviàvem per correu i ens imaginàvem que al rebre'l valoraria molt més aquest regal que qualsevol objecte que es pogués comprar a les botigues. Bueno, si estiguéssim a finals dels anys 80 i estiguessis preparant un viatge en cotxe, a més de les camises, les mudes, etc., imagina't que estàs preparant una cinta de casset que la vols gravar per endur-te-la al viatge, perquè t'acompanyi, perquè el viatge sigui més maco. I després, quan passin els anys, cada cançó d'aquella cinta et recordarà el viatge. Imaginem que va ser feliç. Posats a imaginar, oi? Quina cançó posaries a la cinta? Hi ha oients que se les estan apuntant totes i volen gravar aquesta cinta de veritat. Des de València, l'amic Juanjo Montpou diu: ei, per la cinta de casset, què tal Chiquilla de Seguridad Social? Un grup molt roquer i a més valencià.
1: És veritat.

Ai, Chiquilla va ser un gran èxit del grup de València Seguridad Social, un grup referent del pop espanyol format per José Manuel Casany, i va ser èxit el 1991. Una cançó que sovint posem en els bolos quan adaptem aquest programa en directe cara al públic i adaptat a Sessió de Ball, sobretot en temps de festes majors. I saps, Juanjo, que ens has proposat aquesta cançó per la cinta? No tan sols la coneix la gent, és que la gent la canta. Se sap la lletra de Chiquilla de memòria. Però aquesta cinta està resultant, com el programa, força variat. Això ens enriqueix a tots, eh? En Carles Serra, des de Llavaneres, s'han recordat una cara bé. Normalment en els singles ja sabeu que les cares bé estaven per farcir, no? Però que no acostumaven a ser bones. Les bones se les guardaven perquè fossin cares as de diferents singles. Però hi havia excepcions, com aquesta que ens demanen Carles, de Simon & Garfunkel. Aquí va ser la cara bé de Cecilia i es deia El único muchacho que vive en Nueva York.

Only Living Boy in New York, que aquí es va dir el único muchacho que vive en Nueva York, i que Espanya va ser cara B de l'èxit Cecilia en single el 1970. És una edició molt reconeguda i difícil de trobar pels col·leccionistes. El format single, eh? Perquè en long play la cançó forma part d'un àlbum sense desperdici, absolutament mític, absolutament històric. L'àlbum que portava com a títol genèric el d'una de les grans obres de Paul Simon i el Garfunkel. Puente sobre aguas turbulentas.

0: Gràcies per la teva proposta des de Llavaneres, amic Carles Serra. Prenem nota per la fantàstica cinta de casset que estem gravant entre tots. Per anar de viatge, potser de dia, potser de nit, potser aquí al costat, potser molt lluny. Hem d'anar més lluny que cantava el llac. Potser per autopista, potser per acompanyar-nos en una cua d'aquelles interminables, o potser per carreteres solitàries. I de moment deixem aquesta secció amb la proposta d'en Miquel, que diu que ens escolta des d'Osona. No ens diu exactament des de quina població, però en fi, diu: Albert, jo incluiria la cançó de Gino Vanelli, Felizia. Tinc bons records de la mateixa. La vaig escoltar per primera vegada a la teva discoteca de Barcelona, el Cocodrilo Club, cap a l'any 96. Ah, doncs Felizia és de 1974. Gino Vanelli, el seu autor intèrpret, ara té 73 anys, havia nascut a Montreal, a Canadà, i aquesta és la cançó que ens va demanar quan vam tenir de convidat aquí a l'estimat i enyorat company radiofonista, televisiu, persona, gran persona, padrí, padrí de la festa del 15è aniversari en antena d'aquest programa, que ara ja en té 32, Jordi Estadilla. Jordi, em podries destacar de totes les cançons que formen part de la teva banda sonora personal intransferible una i explicar-me el motiu d'aquesta elecció?
1: Mira, la resposta és no, perquè n'hi ha tantes que evidentment és molt difícil, no? I cauríem amb tòpics i, com Imagine o tòpics com My Way, etc. Ara, l'altre dia vaig descobrir un disc, un vinil, per favor, i el vaig posar, i era Felice de Gino Vanelli, dels anys 70 i pocs. I quina és la anècdota d'aquest disc? Bé, l'anècdota d'aquest disc és que al Mil por Mil, nosaltres els divendres fèiem una mena de concurs entre el Comelles, el Ballador i jo.
0: Us picàveu?
1: Ens picàvem i defeníem tres discos cada un. I aleshores anava pujant allò per votacions dels oients i un quedava disc Comil. I jo vaig guanyar amb Felice. I va ser l'únic país del món on el àlbum de Gino Vanelli, que era un long play, es va extreure amb single Felice. I a més amb el segell de Disco 1000. Ostres, i això per mi va ser un esclat d'alegria, al mateix temps un cop de prestigi davant dels mestres, com eren el Pallardo i tal. Me colgué una medalla.

0: quina elegància, quin bon gust el del company Jordi Estadilla i també el de l'amic que ens ha proposat aquesta cançó per al nostre caset, l'amic Miquel des d'Osona, on sabem que tenim molts amics. Aquí al Coco ja ho veus, música de bon gust.
1: Felicia,
0: música per sentir-te a gust, per reconfortar-te.
1: Oh, my Felicia.
0: Ai, és que quan m'agrada una cançó la poso 7 vegades seguides, però esclar, a vegades no me'n recordo que no estic sol. Suposo que no estic sol. Suposo que hi ha algú escoltant el programa. I també suposo, posats a suposar, que alguna vegada has ballat una cançó en una discoteca. Sí o no? Digue'm quina, que la compartirem. Vinga, anima't. No ets gaire bailongo, tu? O bailonga? Fes memòria i m'envies un correu. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Els més ballats de la història.

0: I aprofita per dir-me quina era la teva discoteca preferida, que segurament ja no existeix, però que a l'anomenar-la, al recordar-la, també la recordaran molts altres oients. Espero el teu correu aquí a cocodrilclub@gmail.com, com ha fet des de Manresa l'Eduard, que ens diu: a mi cap al 84 m'agradava molt ballar Rock and Roll is King de la ELO. Ah, la Electric Light Orchestra. Sí, va ser un dels seus brillants temes. I diu l'Eduard: la meva disco preferida era el Memphis de Manresa. Bueno, sempre s'havia dit Memphis de Manresa, però estava a Sant Fruitós de Bages, eh? Per cert, que aquesta discoteca, Eduard, no sé si ho saps, s'ha mantingut activa des del 79 que es va inaugurar fins ara, fins al 2026. Bueno, ara no es diu Memphis, es diu Villa Martini, però ha anunciat el seu tancament a finals d'aquest estiu. Però bueno, déu-n'hi-do, eh? Ha funcionat del 79 al 26. I fins aquí ha funcionat el nostre programa, que espero i desitjo que t'hagi més o menys agradat. Ah, i un últim favor. Procura ser feliç, Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Mar.

0: Aquest Sant Joan i Sant Pere, a Vilafant, gaudim de la festa amb responsabilitat.
1: L'Ajuntament recorda que l'ús de petards i material pirotècnic només estarà permès en els horaris i espais autoritzats.
0: Respectem les zones habilitades, extremem les precaucions i vetllem entre tots per la seguretat de les persones, els animals i el nostre entorn.
1: La revetlla de Sant Joan serà del 23 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada i la de Sant Pere del 28 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada.
0: Recorda, no llancis petards fora de les zones autoritzades, no els facis servir de manera imprudent i recull sempre les restes un cop apagades. Els menors...
2: Bon dia, són les dues. Us parla Adrià Jurado.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Madrid ha acollit aquest matí l'acte més multitudinari i obert al públic de la visita del Papa Lleó XIV.
4: El pontífex ha oficiat una missa davant més d'un milió de persones a la plaça de la Cibeles en el marc del Corpus Christi.
2: Repassem les altres notícies de la jornada d'Eduard París. Bon dia.
4: Bon dia, Adrià.
2: I dimarts també és el torn d'aquesta visita del Papa a Barcelona, que també rep el pontífex. I ho fan un dia marcat del calendari de milers d'estudiants que comencen les proves d'accés a la universitat i dels docents, que tenen jornada de vaga.
4: Les autoritats de la capital catalana han preparat un ampli dispositiu de mobilitat mentre el govern recomana reduir els desplaçaments sempre que sigui possible.
2: I parlem de política, ja que el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, dubta de la seriositat d'una eventual moció de censura del PP al govern de Pedro Sánchez.
4: Turull, a més, espera les explicacions de Sánchez al Congrés sobre els darrers casos de corrupció.
2: Moment de repassar la previsió del temps. Per a les properes hores, Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest diumenge amb un ambient fresc a bona part del territori català i unes nuvolades que eren una miqueta més espesses, més compactes, sobretot a punts de la Costa Daurada i també de les Terres de l'Ebre. Però el matí, com diem, ha estat molt estable, molt més assolellat i cada vegada més hem tingut l'arribada de núvols alts i prims, que de fet ens acompanyen aquestes hores amb el creixement de les nuvolades del Pirineu i Prepirineu, que ens deixaran una tarda en aquest sector amb el cel molt més variable. De fet, apareixeran ruixats sobretot a l'Alt Ripollès, a la Cerdanya, que en moments puntuals ho faran amb intensitat. Amb unes temperatures que aquestes hores del mitjà es mantenen molt semblants a les d'ahir dissabte, tornarem a superar aquesta barrera dels 31 graus a punts del Pla de Lleida i també de la Vall de l'Ebre. I la tarda, com diem, es presenta molt més tranquil·la a la resta del territori català, amb un ambient que cada vegada serà molt més assolellat, sobretot a comarques de Lleida, Tarragona i de Barcelona. Ho anirem seguint, que vagi molt bé.
2: I en successos, un motorista va morir ahir dissabte al vespre en un xoc amb un turisme a la Nacional 2A, a Martorell, al Baix Llobregat.
4: Amb aquesta víctima ja són 54 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 23 de les quals motoristes.
2: I parlem d'esport, ja que el Barça de bàsquet jugarà les semifinals del play-off de la Lliga CB després de guanyar el Luka en Múrcia per 76-100.
4: Els blaugranes s'enfrontaran al Tenerife, que va trencar tots els pronòstics eliminant el Real Madrid.
2: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa edició migdia. Darrere nostra la producció del Servei d'Informatius de la Xarxa i els micròfons Eduard París i jo mateix, Adrià Jurado. Anem a Madrid, que ha acollit aquest matí l'acte més multitudinari i obert al públic de la visita del Papa Lleó XIV.
4: El pontífex ha oficiat una missa a la plaça Cibeles, com diem aquest matí, en el marc del Corpus Christi. Ens amplia aquesta informació Norma Lebrero.
6: Primer gran bany de masses del Papa pels carrers de Madrid. Lleó XIV ha recorregut a primera hora del matí amb el seu papa mòbil, cobert al sostre, però obert pels laterals, els principals carrers de la capital espanyola fins a la plaça de Cibeles. Hi havia 1.200.000 persones aplegant-lo, segons l'organització. Davant la mítica estàtua madrilenya i amb la presència dels reis d'Espanya i les princeses, el papa oficia la missa de Corpus després de signar el llibre d'honor de la ciutat. Ha demanat viure la fe d'una manera col·lectiva i no individual.
7: Y aquí una encomienda para de España de hoy y de mañana, que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy. Y que también nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad, a no huir, a comprometernos personalmente en la construcción del bien común.
6: Després encapçalar la processó de Corpus. Ha estat un recorregut curt, però Lleó XIV ha sostingut ell mateix la custòdia consagrada, tot trepitjar les catifes de flors fetes amb els colors de la bandera vaticana. Aquesta tarda el pontífex farà una trobada amb els membres de l'Ordre de Sant Agustí i a la tarda un discurs a l'estadi Movistar Arena.
2: I seguim amb el mateix tema i el periodista Vicenç Lozano, que és un expert vaticanista i ha escrit diversos llibres sobre l'entrellat de la Santa Seu. L'últim és Lleó XIV, Ombres sota la cúpula.
4: Lozano assegura que el papa utilitza un llenguatge de diplomàcia, però els seus missatges van més enllà del que sembla a primera vista i que s'hi poden trobar referències a qüestions clarament socials i també polítiques.
8: És un papa, vull dir, que potser té un tarannà que sembla, vull dir, tradicionalista, ho és en alguns aspectes, però és profundament reformista i continuista del llegat del papa francès. És un personatge molt més discret, un personatge que no dona grans titulars als mitjans de comunicació, però que diu el que s'ha de dir, diu pràcticament el mateix que deia, doncs, el papa argentí, però ho fa d'una altra manera. D'una manera més diplomàtica, més, diguéssim, implorant, òbviament, pel diàleg, implorant per la pau i posant la pobresa en el centre de l'Església Catòlica.
2: I també s'ha referit a aquesta visita del papa al bisbe de Terrassa, Salvador Cristau, que parla sobre el que suposarà la visita del papa Lleó XIV a Catalunya i en quins actes participarà la diòcesi.
4: Ens n'amplien, doncs, aquesta informació des de Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
9: El bisbat de Terrassa espera amb il·lusió l'arribada del papa Lleó XIV a Catalunya. Diversos membres de la diòcesi, així com mossens, parròquies, comunitats religioses i col·legis, participaran als actes previstos a Barcelona i a Montserrat. La visita del papa serà històrica, com ho van ser en el seu moment les de Benet XVI, també a la Sagrada Família, i Joan Pau II, l'any 1982. Escoltem el bisbe de Terrassa, Salvador Cristau.
10: I què n'esperem? Doncs això, reanimar-nos en la nostra fe, consolidar-nos en la nostra esperança autèntica. Tenim l'esperança posada en Déu i de vegades necessitem això, una empenta, una mica d'ànim per tirar endavant enmig de la lluita de cada dia.
9: Sobre l'ús del català, el bisbe de Terrassa no creu que sigui un problema. Considera que el papa tindrà suficient sensibilitat per incorporar-lo al seu discurs, juntament amb el castellà i amb l'idioma oficial de l'Església, el llatí.
2: El papa tot just està a l'Equador de la seva estada a Madrid. I no serà fins dimarts que arribarà a Barcelona, però a falta de dos dies s'estan accelerant els detalls del dispositiu que posarà a prova la logística a l'àrea metropolitana de Barcelona i especialment a la ciutat.
4: Ens n'amplia aquesta informació Carme de Fez.
11: Barcelona ja està començant a notar les primeres afectacions a la mobilitat amb motiu de la visita del papa a Catalunya. Tot i que els principals talls de trànsit s'activaran a partir de dilluns, ja es preveuen preparatius, presència policial reforçada i restriccions puntuals. Com dèiem, les principals mesures entraran en vigor dilluns, amb els talls de circulació i limitacions d'accés a zones com Montjuïc i el centre històric de Barcelona. Les autoritats recomanen planificar els desplaçaments amb antelació i utilitzar el transport públic, que es reforçarà durant aquests dies. Protecció Civil també va recomanar ahir que tothom que pugui teletreballi per evitar desplaçaments. I als estudiants que hauran de passar les proves d'accés a la universitat dimarts, se'ls demana que surtin amb prou antelació per assistir als centres assignats, perquè a més coincidirà amb una nova vaga de mestres.
2: A banda de Montserrat i la Basílica de la Sagrada Família, el papa dedicarà part del seu temps a Catalunya a trobar-se amb els més desafavorits.
4: Un d'aquests espais serà la presó de Brianzú a Sant Esteve Sesrovires.
11: La visita de Lleó XIV a Brians serà la primera que un papa fa a un centre penitenciari a Catalunya i a la resta de l'Estat. Se centrarà sobretot en el mòdul femení amb internes que han estat escollides per compartir el seu testimoni. Entre elles hi ha la Montserrat i l'Elisabet.
12: Estoy nerviosilla, normal, porque esto pasa una vez en la vida y me ha tocado y estoy súper contenta y orgullosa. Porque es más fácil que te toque la lotería a que puedas hablar con el padre. Bueno, pues no me lo esperaba y como tal pues estoy contenta y muy agradecida.
13: Muy orgullosa de que pare en prisión, ¿por qué no? Es una oportunidad para todas. Sí, un poco emocionada. Me queda muy poquita condena por eso. Espero no volver más, pero me voy a ir con la emoción y la capacidad de haberme elegido y poder conocer al Papa.
11: Per al propi capellà de la presó, Jesús Bel, la visita ha estat una sorpresa.
14: Primero no nos lo creíamos, pero cuando ya supimos que era una noticia cierta, un interno se me acercó emocionado, ¿verdad? Y me dijo que, dice, el Papa ha pensado en nosotros, nos ha tenido en cuenta, nos tiene en su corazón.
11: Diverses parròquies catalanes participaran en la visita, però altres, davant la incertesa de si tindrien prou entrades, han preferit viatjar a Madrid. És el cas de l'Església de la Mare de Déu de la Llum de l'Hospitalet. Iñaki Marro n'és l'administrador.
15: La idea del viatge sorgeix de la dificultat que teníem inicial de poder veure el Papa. El Papa, sabíem que el Papa venia a Espanya, venia a Madrid i a Barcelona, però no sabíem com funcionaria tot el tema de les entrades. Inicialment ens havien donat 50 entrades per l'Estadi Olímpic, 6 per la Sagrada Família, i clar, en una parròquia amb tantíssima gent, la gent estava molt frustrada. I en Madrid em van dir, si tu formes un grup, per exemple, 200 persones, et podem ajudar. Això s'ha organitzat tot en dues setmanes vistes. Dic, bueno, doncs anem a Madrid.
11: Aquest mateix diumenge s'aniran instal·lant les pantalles per veure la parada del Papa en un altre punt sensible del viatge, la parròquia de Sant Agustí, coneguda pel suport a col·lectius en situació de vulnerabilitat a Ciutat Vella i al barri del Raval.
2: I seguim encara amb la visita del Pontífex, perquè el projecte Gospel Sense Fronteres de Gospel Viu ha estat convidat a participar en la visita del Papa Lleó XIV a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona.
4: Aquesta actuació s'emmarca en la celebració del 20è aniversari del projecte que aplega les formacions de Gospel Viu Xoir, de Gospel Project de Granollers i el Heaven on Earth Gospel Xoir de Girona. Des de Ràdio Palafolls ens explica Melina Morilla.
16: Per aquesta ocasió s'ha realitzat una selecció de 32 veus dels tres cors. La seva intervenció a l'estadi inclourà la interpretació de dos temes propis de caràcter dinàmic i potent, a més d'un dels moments més destacats de l'actuació, i és que el grup acompanyarà l'artista Álvaro Soler en la interpretació del seu conegut èxit Bajo el mismo sol. En aquest sentit, Moisés Sala, director de la formació, ha destacat que estan molt contents i satisfets d'haver estat cridats per participar en aquesta celebració.
17: La veritat és que estem molt emocionats, estem molt contents i cantarem dos temes i a més acompanyarem a Álvaro Soler. Són aquelles coses que et passen un cop a la vida, estem molt emocionats.
16: L'actuació de la formació està prevista per un quart de set de la tarda, just després de l'himne creat expressament per l'esdeveniment. Aquesta participació suposa una fita històrica per la trajectòria del projecte Gospel Sense Fronteres, que des dels seus inicis l'any 2006 ha portat aquest gènere arreu del món.
2: I dimarts no només hi ha la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona, aquest dimarts serà un dia marcat al calendari de milers d'estudiants que comencen les proves d'accés a la universitat i també dels docents que tenen jornada de vaga després de rebutjar el preacord amb el govern.
4: Aquest escenari coincideix, com diem, amb l'inici de l'ESPAU. Per això els sindicats USTEC, CGT, CNT, Coordinadora Obrera Social i la Intersindical han acordat començar les mobilitzacions també de dimarts a partir de les 9 del matí per no perjudicar els desplaçaments de l'alumnat que ha d'arribar als exàmens.
2: Davant d'aquesta previsió d'afectacions importants, el govern de la Generalitat recomana fer teletreball dimarts i dimecres a les persones que visquin o treballin a les comarques de Barcelona, sempre que les característiques del lloc de feina ho permetin.
4: Aquesta mesura no és obligatòria, però Protecció Civil i el Departament d'Empresa i Treball la defensen per reduir així el volum de desplaçaments.
2: I parlem en plana política, precisament en una entrevista a La Vanguardia, el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, dubta de la seriositat d'una eventual moció de censura del PP al govern de Pedro Sánchez, perquè si ho fos, assegura Turull, ja haurien contactat amb ells.
18: Escolti, si tenen algú seriós, de veritat, si s'ho creuen de veritat, i de veritat no ho fan per quedar bé, sinó que volen els nostres vots, vingui i ens ho explica. Jo la pregunta és dir, de veritat, aquests senyors, lo de la moció de censura instrumental, ho diuen en sèrio o no? Perquè ho estan gestionant d'una manera que no sembla pas que la vulguin. El camí ideal, insisteixo, però, seria això, que Pedro Sánchez acabés com un demòcrata i convoqués ja les eleccions i no que això fos aquesta legislatura fombi o que vingués per moció de censura.
4: Turull espera a més les explicacions de Sánchez al Congrés sobre els darrers casos de corrupció abans de prendre decisions, però insisteix que la solució només ha de passar per la convocatòria d'eleccions.
2: I seguim encara en plana política. En aquest cas parlem dels pressupostos de la Generalitat pel 2026, que continuen la seva tramitació parlamentària.
4: En aquest aspecte, els comuns no tanquen la porta a donar suport als comptes del 27, que podrien ser els últims de la legislatura, això sí, condicionen qualsevol acord futur al compliment dels compromisos ja pactats amb el govern. Ho explica la portaveu adjunta de la formació, Susana Segovia, en una entrevista al programa Ciutadella.
19: Els pressupostos que estem aprovant avui són pel 2026, i això és els pressupostos que estem votant avui i que votarem al començament de juliol la seva aprovació definitiva. Però és cert que portem 2 anys i mig, que ha costat molt arribar en aquests pressupostos, no? Ja portem 2 anys de legislatura i són els primers que es poden aprovar. Amb el govern tenim a vegades un problema, els grups que intentem arribar a acords amb ells, i és l'acompliment dels acords. Perquè és veritat que hem arribat a acords molt importants i molt potents, que nosaltres defensem molt per donar suport a aquests pressupostos, però que una de les qüestions que nosaltres posarem sobre la taula és el seguiment i l'acompliment d'aquests acords. Per tant, que puguin haver-hi nous pressupostos també depèn de la capacitat que tingui el govern de complir els acords que estan previstos pels pressupostos d'aquest any. El que nosaltres diem sempre és: no m'asseuré a negociar uns nous pressupostos si no acompleixes els acords que ja tinc amb tu. Acords d'investidura i acords de pressupostos.
4: Aquest dijous passat, el ple del Parlament va rebutjar les esmenes a la totalitat i va permetre que el projecte de llei de pressupostos d'aquest 2026 continués la seva tramitació. Podrien aprovar-se definitivament, doncs, el pròxim 2 de juliol.
2: I parlem de successos, ja que un motorista va morir ahir dissabte al vespre en un xoc amb un turisme a la Nacional 2A, a Martorell, al Baix Llobregat.
4: L'avís de l'accident es va rebre prop de les 9 de la nit per causes que encara s'estan investigant. Hi va haver una col·lisió lateral per fregament entre una motocicleta i un turisme, i a conseqüència d'això el motorista va perdre la vida. Es tractava d'un home de 49 anys i veí de Martorell. Amb aquesta víctima ja són 54 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 23 de les quals motoristes.
2: I un últim apunt, ja que la circulació en alta velocitat entre Barcelona, Sants i Girona i Figueres-Vilafant s'ha reprès aquest matí després que ahir al vespre una incidència en un tren a la Sagrera obligués a tallar la línia, evacuar els passatgers i oferir un servei alternatiu per carretera. I obrim plana cultural amb la Patum. Avui diumenge és la Patum de Lluïment i ha tornat a omplir la plaça de Sant Pere de Berga en el darrer acte diurn de les festes de Corpus. És una de les cites més solemnes i familiars de la Patum, amb els salts de les comparses a plena llum del dia i en un ambient més contemplatiu que el de les nits.
4: La jornada s'ha viscut amb satisfacció pel bon desenvolupament de la festa, però també amb certa melancolia perquè el Corpus Berguedà ja entra a la seva recta final. L'alcalde de Berga, Ivan Sánchez, ho ha resumit parlant d'una barreja de felicitat per la Patum viscuda i de tristesa perquè ja només queden uns últims salts.
2: A banda de la Patum, Corpus és una festivitat que es celebra per tot el territori, sovint ple de flors. Precisament anem a la Garriga, on viu un diumenge marcat per aquestes catifes de flors.
4: Els carrers del municipi del Vallès Oriental compten amb gairebé una trentena de creacions amb elements vegetals i clavells, 3 altars, a la font de l'Ou Convalla i el mural floral del barri de Dalt. Des de Ràdio Silenci, Marçal Aragai.
20: L'activitat ha començat a primera hora del matí i a hores d'ara ja estan enllestides les 30 catifes de flors dels carrers de la Garriga que han confeccionat els veïns, entitats i visitants que surten als carrers cada any. Una diada marcada també per l'activitat de les entitats de cultura popular a la tarda, amb tradicions com el Ball de Cintes. Josep Gavarró, membre de l'Associació Cultural Corpus la Garriga, destaca que s'ha de començar la confecció ben d'hora i celebra que hi ha prou clavell.
21: A les 7 del matí comencem. I acabem, no sé, allà a les 12 més o menys, quarts d'una, en principi és així, cada any ho fem així i cada any funciona. El disseny l'he fet jo com cada any, sí, i de moment funciona, de moment tenim molt clavell.
20: La Diada de Corpus a la Garriga finalitzarà el vespre, després de l'ofici solemne amb la processó per damunt les catifes de flors formada per la comitiva festiva i religiosa de la festa.
2: I més festes per Corpus. Anem a Sallent, que continua la festa de les enramades.
4: Després d'un dijous passat per aigua, aquesta celebració tradicional arriba al seu punt final. Durant tot el cap de setmana, milers de persones han gaudit dels carrers guarnits que van des d'una representació del menjador de Harry Potter a una reproducció de la ciutat de Las Vegas. Des de Ràdio Sallent, Ona Pardo.
0: Les enramades van arrencar oficialment dijous, però ha estat durant el cap de setmana quan els carrers han començat a omplir-se de veritat. De fet, aquest matí hi ha hagut especialment vida al poble amb un dels plats forts de les enramades, el seguici festiu. Centenars de veïns i visitants han omplert de gom a gom el nucli antic per veure ballar els gegants, els bastoners i l'esbart. L'alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, insistia en l'orgull de veure el poble bolcat al carrer.
1: Té aquesta dinàmica comunitària i aquest any a mi m'agrada destacar que en més d'un carrer he vist gent nova que ha vingut a viure el poble el darrer any s'ha acostat a col·laborar amb alguns carrers per fer enramades, no? I això és molt bonic. En un món que cada cop caminem més cap a l'individualisme, no? Que justament són espais que ens separen, les enramades van al revés, no? Són espais que ens uneixen.
0: Aquest any són 18 els carrers engalanats i amb força participació dels més petits del poble, que amb les escoles i instituts un any més s'han engrescat a decorar alguna zona. Avui la festa continua al vespre amb la tradicional serenata dels embotits i el dia s'acabarà amb una cantada d'havaneres i concert de les brindis. Demà els veïns començaran a desenramar els carrers després del tradicional sopar d'enramadors.
2: I sortim de la tradició a parlar més de la cultura pop moderna, ja que els amants dels còmics, els videojocs i les cartes col·leccionables tenen aquest cap de setmana una cita marcada al calendari.
4: I és que la ciutat de Vic ha acollit una nova edició del Vic Freak, una trobada que ja s'ha convertit en tot un referent per al públic friki de la comarca. Des del 9FM ens ho explica Núria Pereira.
22: Vic ha acollit aquest cap de setmana una nova edició del Vic Freak, una cita dedicada al món del còmic, als videojocs i les cartes col·leccionables que continua guanyant seguidors. Des de l'organització, el director de continguts, Ivan Carrasco, assegura que el certamen ja s'ha consolidat com una data destacada a la ciutat.
23: De ser un esdeveniment sense que ningú el conegués, ara creiem que ja és tot un èxit i que ja és una data concreta per la ciutat.
22: Carrasco atribueix bona part de l'èxit al fet que l'esdeveniment està impulsat per persones que formen part del mateix col·lectiu al qual s'adrecen.
23: És un esdeveniment de friquis, fet per friquis i per friquis.
22: A més de les activitats, el certamen també dona espai a artistes i expositors, entre ells la Jimena, que aquest cap de setmana ha ofert cartes col·leccionables de diferents universos.
24: Tengo tanta variedad que un poco todo. Claro, siempre Pokémon es lo primero que llama la atención. Mucho Magic también ha llamado la atención porque tengo unas cosas del 94, o sea, bastante retro. I sí, però principalment Pokémon.
22: La parada ha atret tant infants com a col·leccionistes en una jornada marcada per la bona resposta del públic.
2: Són les 2:21, moment de parlar d'esports.
3: Notícies en xarxa. Esports.
2: El Barça de bàsquet al Palau Municipal d'Esports de Murcia ha aconseguit els 2 punts que li han permès impulsar-se a l'UQAM en els quarts de final del play-off de l'ACB.
4: Els de Xavi Pascual, amb 2 victòries com a visitants, van segellar el pas, doncs, a les semifinals, on es veuran les cares amb el sorprenent Tenerife, botxí del favorit, el Real Madrid, i que tanca d'aquesta manera una temporada en blanc, tant en futbol com en bàsquet.
2: I per l'altra banda de l'eliminatòria, el Joventut se la juga al tot o res a la pista del Baskonia.
4: Els verd i negres estan obligats a guanyar si no volen acabar avui la temporada. Ens porta la prèvia d'aquest partit des de Ràdio Ciutat de Badalona, Albert Guerra.
25: Win or go home, el que és el mateix guanyar o marxar de vacances. Això és el que té la penya aquesta tarda a la pista del Baskonia, al Bues Arena, un partit que val una semifinal i el guanyador tindrà el passi, on jugarà contra València Bàsquet. Els de Dani Miret arriben a la cita amb la moral ben alta després d'aconseguir l'empat a 1 a la sèrie el divendres a l'Olímpic de Badalona amb un gran Cameron Hahn, el nord-americà. Voldrà continuar en el bon moment de forma. 6 triples va anotar contra un Luabo Cabarrot que va estar, en canvi, molt més apagat. El Baskonia s'aferrarà al factor Bues Arena. S'espera un ple absolut amb més de 12.000 persones que estan disposades a animar el seu equip. Un Baskonia d'equip de Galbiati que arribarà calent després de la patacada de Kuroks i la falta antiesportiva que va donar molta polèmica en el segon partit a Badalona. No hi serà Antetòmits, encara de baixa, recuperant-se d'unes molèsties i una lesió als isquiotibials.
2: I anem a segona federació de futbol, ja que a un quart de set de la tarda Badalona i Cornellà disputen el partit de tornada de la final catalana per l'ascens, amb el 4-1 favorable de l'anada pel Cornellà.
4: El Badalona, doncs, necessita una victòria èpica per continuar viu. L'equip badaloní espera comptar amb el suport de la seva afició en una data marcada a la història del club. Ens porta la prèvia del partit des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
5: El Badalona necessita fer una gesta aquest diumenge per eliminar el Cornellà. Els escapolats hauran de guanyar com a mínim de 3 gols de diferència si volen passar a la següent i definitiva eliminatòria. Després de la derrota de diumenge al camp del conjunt del Llobregat per 4-1, les esperances per capgirar la situació eren pràcticament nul·les i a mesura que ha anat evolucionant la setmana han anat augmentant de mica en mica, sempre amb la realitat per davant d'una gran dificultat. El tècnic badalonà, Miquel Azparren, confia plenament en el seu equip i espera que l'afició pugui respondre per ser el jugador número 12.
6: Cada uno está en su derecho de cuanto cree, ¿vale? Cada uno está en su derecho, lleva muchos años aquí y a la afición yo siempre digo que no hay que pedirle, que hay que darle. Lo que sí que tengo muy claro es que con ellos, en cuanto marquemos el primero, el equipo va a volar.
5: El duel entre el Badalona i el Cornellà es disputarà diumenge a un quart de set de la tarda.
2: I en altres eliminatòries, el Sabadell ja va passar la seva, i és que els arlequinats van capgirar el 2-0 de l'anada al Reial Madrid-Castilla, guanyant 3-0.
4: Ara, com diem, esperen rival per a la següent eliminatòria, que serà el guanyador del Zamora-Villarreal B.
2: I l'Europa, per la seva banda, busca seguir el camí del Sabadell.
4: Els escapulats juguen avui a partir d'un quart de cinc contra el Celta Fortuna després de l'empat a un de l'anada. En cas de victòria, els escapulats, com diem, s'enfrontarien per una plaça a la segona divisió davant la Ponferradina.
2: I baixem fins la tercera federació, ja que la Pobla de Mafumet ha guanyat el partit d'anada de la final de playoff per aconseguir aquesta categoria al camp del Sant Mauro per 1-2.
4: Tot i això, el filial del Nàstic haurà de segellar-ho el cap de setmana vinent, sabent que en tindrà prou amb no perdre el darrer partit de la temporada a casa.
2: I en futbol sala, el Barça guanya per 4-3 a l'Inter Movistar en les semifinals, que es disputen el millor de 3 partits.
4: Els culers van haver de patir per tombar l'equip madrileny en aquest primer partit de la semifinal al Palau Blaugrana. Recordem que en la ronda anterior havien eliminat el Valdepeñas per la via ràpida i ara estan a un sol partit de plantar-se a la final.
2: Fins aquí el Notícies en Xarxa edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Eduard París i un servidor, Adrià Jurado. Gràcies per escoltar-nos. Passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: L'univers infinit.
2: Els dies de la setmana. Per què les setmanes tenen 7 dies? Si avui en dia haguéssim de fer la divisió del temps, segurament faríem setmanes de 10 dies, perquè comptem amb el sistema decimal, de 10 en 10. Però quan es va decidir aquesta divisió, el 7 era un número màgic. La setmana de 7 dies s'endinsa en la nit del temps. De fet, una de les unitats naturals de temps és el mes, marcat per la Lluna i les seves fases. I un mes són més o menys 28 dies. Per tant, la seva divisió en 4 parts de 7 dies cadascuna va aparèixer de forma molt natural. El 7 també era un número màgic en les cultures antigues, que són la base de la nostra. Segurament, la causa que el 7 fos un número màgic era que en aquella època llunyana només era possible veure en el cel 7 cossos celestes: el Sol, la Lluna i 5 planetes: Mercuri, Venus, Mart, Júpiter i Saturn, que es podien distingir clarament de les estrelles fixes. Quan els romans van posar noms als dies de la setmana, van dedicar cada dia a un astre diferent.

0: es van canviar. Els hebreus dedicaven, i continuen dedicant encara, el setè dia, el dissabte, al descans. L'anomenen sàbat, que en hebreu significa repòs. Els romans van copiar dels hebreus el costum de fer un dia descans setmanal i van decidir que fos el darrer de la setmana, el mateix que celebraven els hebreus. Per això es va canviar el dia de Saturn pel dia sabati, el dissabte. I al segle IV, quan ja s'havia consolidat el cristianisme en l'imperi romà, l'emperador Constantí va ordenar que es dediqués un dia al déu dels cristians. D'aquesta manera, el Disolis es va canviar pel diumenge, Dies Dominicus, que significa el dia del Senyor. A més, també va passar a ser el dia del descans per als cristians, i per això es va canviar el seu ordre, passant de ser el primer dia de la setmana a ser l'últim. I de pas es va treure protagonisme el dissabte, el dia del descans dels hebreus.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45, us parla Adrià Jurado.
3: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: Madrid ha acollit aquest matí l'acte més multitudinari i obert al públic de la visita del Papa Lleó XIV.
4: El pontífex ha oficiat una missa davant més d'un milió de persones a la plaça Cibeles en el marc del Corpus Christi.
2: Repassem les altres notícies de la jornada d'Eduard París. Bon dia.
4: Bon dia, Adrià.
2: Dimarts serà el torn de la visita del Papa a Barcelona. I ho fa en un dia marcat al calendari de milers d'estudiants que comencen les proves d'accés a la universitat i dels docents, que tenen jornada de vaga.
4: Les autoritats de la capital catalana han preparat un ampli dispositiu de mobilitat mentre el govern recomana reduir els desplaçaments sempre que sigui possible.
2: En plana política, el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, dubta de la seriositat d'una eventual moció de censura del PP del govern de Pedro Sánchez.
4: Turull, a més, espera les explicacions de Sánchez al Congrés sobre els darrers casos de corrupció.
2: Moment de repassar la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest diumenge amb un ambient fresc a bona part del territori català i unes nuvolades que eren una miqueta més espesses, més compactes, sobretot a punts de la Costa Daurada i també de les Terres de l'Ebre. Però el matí, com diem, ha estat molt estable, molt més assolellat i cada vegada més hem tingut l'arribada de núvols alts i prims, que de fet ens acompanyen aquestes hores amb el creixement de les nuvolades del Pirineu i Prepirineu, que ens deixaran una tarda en aquest sector amb el cel molt més variable. De fet, apareixeran ruixats sobretot a l'Alt Ripollès, a la Cerdanya, que en moments puntuals ho faran amb intensitat. Amb unes temperatures que aquestes hores del mitjà es mantenen molt semblants a les d'ahir dissabte, tornarem a superar aquesta barrera dels 31 graus a punts del Pla de Lleida i també de la Vall de l'Ebre. I la tarda, com diem, es presenta molt més tranquil·la a la resta del territori català, amb un ambient que cada vegada serà molt més assolellat, sobretot a comarques de Lleida, Tarragona i de Barcelona. Ho anirem seguint, que vagi molt bé.
2: I en successos, un motorista va morir ahir dissabte al vespre en un xoc amb un turisme a la Nacional 2, a Martorell, al Baix Llobregat.
4: Amb aquesta víctima ja són 54 les persones que han perdut la vida en guanyar les carreteres catalanes, 23 de les quals motoristes.
2: I en esports, el Barça de bàsquet jugarà les semifinals del play-off de la Lliga ACB després de guanyar l'UQ en Múrcia per 76-100.
4: Els blaugranes s'enfrontaran al Tenerife, que va trencar tots els pronòstics eliminant el Real Madrid.
2: I avui és torn pel Joventut, que juga la classificació a la pista del Baskonia.
4: En cas de victòria, els badalonins s'enfrontarien al València Bàsquet a les semifinals.
2: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Les 2:33, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius a la xarxa i els micròfons, Eduard París i jo mateix, Adrià Jurado. Anem a Madrid, que ha acollit aquest matí l'acte més multitudinari i obert al públic de la visita del Papa Lleó XIV.
4: El pontífex ha oficiat una missa a la plaça Cibeles aquest matí en motiu del Corpus Christi. Ens n'amplia aquesta informació Norma Lebrero.
6: Primer gran bany de masses del Papa pels carrers de Madrid.

0: Lleó 14 ha recorregut a primera hora del matí amb el seu papamòbil cobert al sostre, però obert pels laterals, els principals carrers de la capital espanyola fins a la plaça de Cibeles. Hi havia 1.200.000 persones aplegant-lo, segons l'organització. Davant la mítica estàtua madrilenya i amb la presència dels reis d'Espanya i les princeses, el papa oficia la missa de Corpus després de signar el llibre d'honor de la ciutat. Ha demanat viure la fe d'una manera col·lectiva i no individual.
1: Y aquí una encomienda para de España de hoy y de mañana, que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy, y que también nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad, a no huir, a comprometernos personalmente en la construcción del bien común.
0: Després d'encapçalar la processó de Corpus, ha estat un recorregut curt, però Lleó XIV ha sostingut ell mateix la custòdia consagrada, tot trepitjar les catifes de flors fetes amb els colors de la bandera vaticana. Aquesta tarda el pontífex farà una trobada amb els membres de l'Ordre de Sant Agustí i a la tarda un discurs a l'estadi Movistar Arena.
2: I el periodista Vicenç Lozano és un expert vaticanista i ha escrit diversos llibres sobre l'entrellat de la Santa Seu. L'últim és Lleó 14, Ombres sota la cúpula.
3: Lozano assegura que el papa utilitza un llenguatge de diplomàcia, però els seus missatges van més enllà del que sembla a primera vista i que s'hi poden trobar referències a qüestions clarament socials i també polítiques.
4: És un papa, vull dir, que potser té un tarannà que sembla, vull dir, tradicionalista, ho és en alguns aspectes, però és profundament reformista i continuista del llegat del papa Francesc. És un personatge molt més discret, un personatge que no dona grans titulars als mitjans de comunicació, però que diu el que s'ha de dir, diu pràcticament el mateix que deia, doncs, el papa argentí, però ho fa d'una altra manera. D'una manera més diplomàtica, més, diguéssim, implorant, òbviament, pel diàleg, implorant per la pau i posant la pobresa en el centre de l'Església Catòlica.
2: I també ha parlat el bisbe de Terrassa, Salvador Cristau, que parla sobre aquesta visita del papa Lleó XIV i en quins actes participarà la diòcesi.
3: Ens amplien aquesta informació des de Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
5: El bisbat de Terrassa espera amb il·lusió l'arribada del papa Lleó XIV a Catalunya. Diversos membres de la diòcesi, així com mossens, parròquies, comunitats religioses i col·legis, participaran als actes previstos a Barcelona i a Montserrat. La visita del papa serà històrica, com ho van ser en el seu moment les de Benet XVI, també a la Sagrada Família, i Joan Pau II, l'any 1982. Escoltem el bisbe de Terrassa, Salvador Cristau.
6: I què n'esperem? Doncs això, reanimar-nos en la nostra fe, consolidar-nos en la nostra esperança autèntica. Tenim l'esperança posada en Déu i de vegades necessitem això, una empenta, una mica d'ànim per tirar endavant enmig de la lluita de cada dia.
5: Sobre l'ús del català, el bisbe de Terrassa no creu que sigui un problema. Considera que el papa tindrà suficient sensibilitat per incorporar-lo al seu discurs, juntament amb el castellà i amb l'idioma oficial de l'Església, el llatí.
2: I el papa tot just està a l'Equador de la seva estada a Madrid. I no serà fins dimarts que arribarà a Barcelona, però a falta de dos dies s'estan accelerant els detalls del dispositiu que posarà a prova la logística a l'àrea metropolitana de Barcelona i especialment a la ciutat.
3: Ens n'amplia aquesta informació Carme de Fez.
7: Barcelona ja està començant a notar les primeres afectacions a la mobilitat amb motiu de la visita del papa a Catalunya. Tot i que els principals talls de trànsit s'activaran a partir de dilluns, ja es preveuen preparatius, presència policial reforçada i restriccions puntuals. Com dèiem, les principals mesures entraran en vigor dilluns, amb els talls de circulació i limitacions d'accés a zones com Montjuïc i el centre històric de Barcelona. Les autoritats recomanen planificar els desplaçaments amb antelació i utilitzar el transport públic, que es reforçarà durant aquests dies. Protecció Civil també va recomanar ahir que tothom que pugui teletreballi per evitar desplaçaments. I als estudiants que hauran de passar les proves d'accés a la universitat dimarts, se'ls demana que surtin amb prou antelació per assistir als centres assignats, perquè a més coincidirà amb una nova vaga de mestres.
2: A banda de Montserrat i la Basílica de la Sagrada Família, el papa dedicarà part del seu temps a Catalunya a trobar-se amb els més desafavorits.
3: I un d'aquests espais serà la presó de Brians 1 a Sant Esteve Sesrovires.
7: La visita de Lleó 14 a Brians serà la primera que un papa fa a un centre penitenciari a Catalunya i a la resta de l'Estat. Se centrarà sobretot en el mòdul femení amb internes que han estat escollides per compartir el seu testimoni. Entre elles hi ha la Montserrat i l'Elisabet.
8: Estoy nerviosilla, normal, porque esto pasa una vez en la vida y me ha tocado y estoy súper contenta y orgullosa porque es más fácil que te toque la lotería a que puedas hablar con el padre. Bueno, pues no me lo esperaba y como tal pues estoy contenta y muy agradecida.
9: Muy orgullosa de que pare en prisión, ¿por qué no? Es una oportunidad para todas, sí, un poco emocionada. Me queda muy poquita condena por eso. Espero no volver más, pero me voy a ir con la emoción y la capacidad de haberme elegido y poder conocer al Papa.
7: Per al propi capellà de la presó, Jesús Bel, la visita ha estat una sorpresa.
10: Primero no nos lo creíamos, pero cuando ya supimos que era una noticia cierta, un interno se me acercó emocionado, ¿verdad? Y me dijo que, dice, el Papa ha pensado en nosotros, nos ha tenido en cuenta, nos tiene en su corazón.
7: Diverses parròquies catalanes participaran en la visita, però altres, davant la incertesa de si tindrien prou entrades, han preferit viatjar a Madrid. És el cas de l'Església de la Mare de Déu de la Llum de l'Hospitalet. Iñaki Marro n'és l'administrador.
11: La idea del viatge sorgeix de la dificultat que teníem inicial de poder veure el Papa. Sabíem que el Papa venia a Espanya, venia a Madrid i a Barcelona, però no sabíem com funcionaria tot el tema de les entrades. Inicialment ens havien donat 50 entrades per l'estadi olímpic, 6 per la Sagrada Família, i clar, en una parròquia amb tantíssima gent, la gent estava molt frustrada. I a Madrid em van dir, si tu formes un grup, per exemple, 200 persones, et podem ajudar. Això s'ha organitzat tot en dues setmanes vistes. Dic, bueno, doncs anem a Madrid.
7: Aquest mateix diumenge s'aniran instal·lant les pantalles per veure la parada del Papa en un altre punt sensible del viatge, la parròquia de Sant Agustí, coneguda pel suport a col·lectius en situació de vulnerabilitat a Ciutat Vella i al barri del Raval.
2: I dimarts, com us informàvem, no només hi ha la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona, serà també un dia marcat al calendari de milers d'estudiants que comencen les proves d'accés a la universitat i dels docents que tenen jornada de vaga després de rebutjar el preacord amb el govern.
3: Aquest escenari coincideix amb l'inici, com diem, de les PAU. Per això els sindicats USTEC, CGT, CNT, Coordinadora Obrera Social i la Intersindical han acordat començar les mobilitzacions també durant la jornada. Aquest dimarts a partir de les 9 del matí per no perjudicar els desplaçaments de l'alumnat que ha d'arribar als exàmens.
2: Davant d'aquesta previsió d'afectacions importants, el govern de la Generalitat recomana fer teletreball dimarts i dimecres a les persones que visquin o treballin a les comarques de Barcelona sempre que les característiques del lloc de feina ho permetin.
3: Aquesta mesura no és obligatòria, però Protecció Civil i el Departament d'Empresa i Treball la defensen per reduir el volum dels desplaçaments.
2: I parlem de política, ja que en una entrevista a La Vanguardia, el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, dubta de la seriositat d'una eventual moció de censura del PP al govern de Pedro Sánchez, perquè si ho fos, diu Turull, ja haurien contactat amb ells.
12: Escolti, si tenen algú seriós, de veritat, si s'ho creuen de veritat, i de veritat no ho fan per quedar bé, sinó que volen els nostres vots, vingui i ens ho explica. Jo la pregunta és dir, de veritat, aquests senyors, lo de la moció de censura instrumental, ho diuen en sèrio o no? Perquè ho estan gestionant d'una manera que no sembla pas que la vulguin. El camí ideal, insisteixo, però seria això, que Pedro Sánchez acabés com un demòcrata i convoqués ja les eleccions i no que això fos aquesta legislatura zombi o que vingués per moció de censura.
3: Turull, a més, espera les explicacions de Sánchez al Congrés sobre els darrers casos de corrupció abans de prendre decisions, però insisteix que la solució només ha de passar per la convocatòria de comicis.
2: I en plana de successos, un motorista va morir ahir dissabte al vespre en un xoc amb un turisme a la Nacional 2A, a Martorell, al Baix Llobregat.
3: L'avís de l'accident es va rebre prop de les 9 de la nit i per causes que encara s'estan investigant hi va haver una col·lisió lateral per fregament entre una motocicleta i un turisme. A conseqüència d'això, el motorista va perdre la vida. Es tracta d'un home de 49 anys i veí de Martorell. Amb aquesta víctima ja són 54 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 23 de les quals motoristes.
2: Ja en una punta en salut, parlem dels 5 catalans que van estar al vaixell Ondius, ja que han tornat a donar negatiu a la prova d'antivirus i ja són a casa seva per acabar de continuar l'aïllament de la seva quarantena. I obrim bloc local anant fins a Girona, que ha acollit avui diumenge una nova edició dels Premis Literaris del barri de Sant Narcís.
3: La jornada organitzada per l'Associació de Veïns del Barri busca promoure la cultura, l'hàbit d'escriure, així com el de llegir, i donar oportunitats al talent local. Des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
13: Els Premis Literaris del barri de Sant Narcís han estat un any més una de les activitats destacades de la Festa Major del barri gironí. En l'edició d'enguany s'han estrenat noves categories, s'ha rendit homenatge a Clementina Arderiu, ja que aquest 2026 ha fet 50 anys de la mort de la poetessa catalana, i també a Iris Martí, qui era veïna del barri. Així ens ho explica Jordi García Torruella, president de l'Ateneu Sant Narcisenc.
14: És una entrega de premis que va començar amb l'entrega del Premi de Narrativa, però que mica en mica hem anat ampliant, per dir alguna manera. Tenim el Premi de Narrativa Lluís Gil, però també tenim el Premi de Poesia, tenim el Premi d'Infantil, tenim el Premi, aquest any hem començat amb el Premi de Cançó, i a la vegada ens feia especial il·lusió donar aquest premi per primera vegada en homenatge a l'Iris Martí, veïna del barri, i a la vegada també farem un petit homenatge a Clementina Arderiu en els 50 anys de la seva mort. Amb moltes ganes d'aquests premis literaris, amb molta força, amb molta empenta, per continuar doncs fomentant la cultura en els barris, a la ciutat, i fomentant les lletres catalanes.
13: A banda, també hi ha col·laborat el Cor de Gospel Girona, que ha ofert a tots els assistents una petita demostració del gran repertori que ofereixen. Amb tot això es tanca el capítol d'aquest 2026 i es comença a afrontar la 22a edició, la del 2027, amb la mateixa il·lusió de sempre.
2: I seguim en plana local, però en aquest cas amb consciència ambiental. I és que aquesta també s'educa. I anem a Terrassa, al Parc de Vallparadís, que ha acollit l'acte central de la 35a Setmana del Medi Ambient, una edició que ha posat el focus en el paper de l'educació per avançar cap a una ciutat més sostenible.
3: Amb activitats per a tota la família i la participació destacada dels joves del Consell Municipal d'Infants i Adolescents, la jornada ha combinat sensibilització, joc i compromís amb la preservació de l'entorn. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Dana Bombardó.
15: El Parc de Vallparadís ha acollit l'acte central de la 35a Setmana del Medi Ambient de Terrassa. Una edició que, sota el lema Eduquem consciències creant camí, ha situat l'educació com a eix vertebrador, evidenciant el creixent compromís de la ciutadania amb la preservació de l'entorn.
16: I aquest any hem vist que en realitat tots els temes ambientals sempre requereixen una part educativa, una part ambiental, una part que els nens, les nenes, les famílies, no? tota la ciutat al final acabi entenent. I l'única manera és a través de l'educació. I per això creiem que era molt important fer-ho a través de l'educació ambiental.
15: Una de les principals novetats ha estat la implicació dels joves del Consell Municipal d'Infants i Adolescents de la ciutat, que han dinamitzat diverses propostes. Moltes famílies han participat en aquestes activitats lúdiques on els més petits també han pogut gaudir de jocs infantils, tot pensat per fomentar la sensibilització i els valors ecològics. La Setmana del Medi Ambient tanca l'edició recordant que el camí cap a una ciutat més verda comença per la conscienciació col·lectiva.
2: I encara en medi ambient, la Fundació Nova Cultura de l'Aigua i la Plataforma en Defensa de l'Ebre adverteixen de l'impacte hídric de gigafactories com la que es projecta a Móra la Nova.
3: L'alerta s'ha llançat a Tortosa durant l'assemblea anual de la Fundació, celebrada precisament per a commemorar el 25è aniversari de la plataforma, amb una taula rodona conjunta. Des de 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
17: La Fundació Nova Cultura de l'Aigua alerta que el desplegament accelerat de gigafactories com la projectada a Móra la Nova pot posar en risc l'abastiment humà en zones seques. L'entitat ha expressat la seva preocupació davant la falta de regulació estatal i l'impacte hídric i energètic durant la seva assemblea anual celebrada a Tortosa. La cita ha servit per commemorar el 25è aniversari de la Plataforma en Defensa de l'Ebre per abordar les lluites compartides i els reptes de futur. Escoltem Susana Bella, membre de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, que recorda quan el front científic i el social es van unir contra el trasbassament.
18: 25 anys després d'aquelles mobilitzacions, avui tenim a la Fundació aquí d'una manera per a reforçar-nos també uns als altres, fer un balanç una mica del camí recorregut, no només a nivell de Terres de l'Ebre i les lluites de la plataforma, sinó també de tota la resta de lluites que hi ha en tot l'aigua, la resta de rius de l'estat espanyol i de Catalunya.
17: Les entitats també han fet una crida a la societat civil per mobilitzar-se de cara a la consulta pública del nou Pla Hidrològic de l'Ebre, que s'obrirà a finals d'any.
2: I obrim bloc cultural parlant de la Patum. La La Patum de Lluïment ha tornat a omplir aquest diumenge a la plaça de Sant Pere de Berga en el darrer acte diurn de les festes de Corpus, que és una de les cites més solemnes i familiars de la Patum, amb els salts de les compartes a plena llum del dia.
3: La jornada s'ha viscut amb satisfacció pel bon desenvolupament de la festa, però també amb certa melancolia perquè el Corpus berguedà ja entra a la seva recta final.
2: A banda de la Patum, Corpus és una festivitat que es celebra per tot el territori, sovint ple de flors. Precisament a Caldes de Montbui s'ha tornat a omplir de color amb el Caldes Flor, que enguany celebra el 30è aniversari.
3: La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha visitat la vila tant per aquesta festivitat com pel valor patrimonial del municipi del Vallès Oriental. Des de Radio Caldes, Aleix Marí.
19: Avui se celebra la 30a edició del Caldes Flor, el Festival de Catifes Florals Calderí, que commemora l'aniversari amb 250 voluntaris, 24 entitats participants i una mà de coincidències. Enguany, la fita de la festivitat convergeix amb la celebració de l'any Gaudí i amb el reconeixement imminent de la UNESCO de l'art efímer com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat. Per tot això, i per posar en valor el llegat cultural de Caldes, la consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha assistit al poble per la jornada catifaire, ha signat el llibre d'honor i ha posat en valor l'aposta pel patrimoni de la vila calderina.
20: És un dia molt important per Caldes de Montbui. És un municipi que conec una mica perquè, com que té tant de patrimoni i tanta cultura, doncs és un municipi que he tingut ocasió de visitar en altres etapes professionals i compartim valors, compartim estratègia amb l'Ajuntament i això és molt important. Agraeixo molt aquesta priorització que Caldes fa de la cultura.
19: L'acte d'avui s'ha aprofitat també per anunciar un pla director de col·laboració de l'Ajuntament amb la Generalitat per restaurar les termes romanes de Caldes.
2: I anem a Cardedeu, que després de 12 anys el municipi del Vallès Oriental torna a elaborar catifes de Corpus als carrers.
3: Des de Ràdio Cardedeu ens ho explica Aina Barbany.
21: Els carrers de Cardedeu s'han omplert aquest cap de setmana de flors, colors i creativitat amb l'elaboració de les primeres catifes de Corpus 12 anys després que es deixessin de fer. Veïns i veïnes de totes les edats han participat en aquesta iniciativa col·lectiva que recupera una de les tradicions més emblemàtiques de la cultura popular catalana. Així ho expliquen des de l'organització.
22: Celebrem el Corpus perquè és una tradició molt participativa. S'ajuntem aquí molta gent a la plaça a fer una catifa floral i la veritat que és un matí també, a part de trobada, doncs per aconseguir que no es perdi la tradició de les catifes del Corpus.
21: Els participants han treballat conjuntament per donar forma a les catifes, convertint l'espai públic en un punt de trobada i col·laboració. Més enllà del seu vessant artístic, la iniciativa ha servit per donar a conèixer una tradició present en nombrosos municipis catalans i per reforçar els vincles comunitaris.
2: I parlem de castells, ja que el Vendrell ha viscut aquest diumenge la Diada de Colles Campiones del concurs de castells, amb la participació dels castellers de Vilafranca, la Colla Vella dels Xiquets de Valls i els Nens del Vendrell. Destaquem de la Colla Vella el 5 de 9 amb folre carregat, o el primer gamma extra de la temporada, i també un pilar de 7 amb folre. Els Verds han fet un 4 de 9 amb folre i agulla, i un 4 de 9 amb folre i un pilar de 8 amb folre i manilles. I dels Nens del Vendrell, el carro gros, una torre de 7 carregada i el 5 de 7. També ahir els capgrossos de Mataró tornaven a carregar castells de nou i ho han aconseguit amb un 3 de 9 en forra en la diada del 30è aniversari de la colla, però la construcció no l'han pogut descarregar.
3: Una cita que va comptar amb la participació dels Marrecs de Sal i els Xiquets de Reus. Des de Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
23: Els capgrossos de Mataró han carregat el seu primer castell de nou de la temporada. Ho han fet amb un 3 de 9 en folre en la primera ronda de la diada del 30è aniversari de la colla celebrada aquest dissabte a la plaça de Santa Maria. La construcció, però, ha acabat fent llenya durant la descarregada. La caiguda trenca una ratxa de regularitat dels mataronins. Fins aquest dissabte, els capgrossos acumulaven 73 tresos de nou en folre descarregats consecutivament, sense cap caiguda d'aquest castell des de Sant Joan de 2016. L'ensopegada condicionat la resta de l'actuació. En segona ronda, la colla ha desmuntat un 4 de 8, que ha pogut completar en tercera ronda. Finalment, ha tancat les rondes de castells amb un 7 de 7. Àlex Dorda és el cap de colla de capgrossos.
24: Els assajos d'aquestes últimes setmanes havien anat espectaculars en tots els sentits, amb totes les estructures, i és el que passa quan jugues a castells grans, a castells de nou, saps que el risc és una mica més elevat.
23: A la diada també hi han participat els Marrecs de Sal, que han descarregat el 4 de 8, el 3 de 8 i la torre de 7, i els Xiquets de Reus, amb una torre de 7, un 5 de 7 i un 4 de 7.
2: Les 2:53 minuts, moment de parlar d'esports.
25: Notícies en xarxa. Esports.
2: Parlem del Barça de bàsquet al Palau Municipal d'Esports de Múrcia, que ha aconseguit els dos punts que li han permès imposar-se a l'UCAM Múrcia en els quarts de play-off de l'ACB.
3: Els de Xavi Pasqual, amb dues victòries com a visitants, van segellar el pas a les semifinals, on es veuran les cares amb el sorprenent Tenerife, botxí del favorit, el Real Madrid, i que, per tant, tanca la temporada tant en futbol com en bàsquet en blanc.
2: I per l'altra banda de l'eliminatòria, el Joventut se la juga al tot o res a la pista del Baskonia.
3: Els verdinegres estan obligats a guanyar si no volen veure la temporada tancada. Ens porten la prèvia del partit des de Radio Ciutat de Badalona, Albert Guerra.
0: Win or go home, el que és el mateix guanyar o marxar de vacances. Això és el que té la penya aquesta tarda a la pista del Baskonia, el Bues Arena, un partit que val una semifinal i el guanyador tindrà el passi, on jugarà contra València Bàsquet. Els de Dani Miret arriben a la cita amb la moral ben alta després d'aconseguir l'empat a 1 a la sèrie el divendres a l'Olímpic de Badalona, amb un gran Cameron Hunt, el nord-americà. Voldrà continuar en el bon moment de forma. 6 triples va anotar contra un Luabo Cabarrot que va estar, en canvi, molt més apagat. El Baskonia s'aferrarà al factor Bues Arena. S'espera un ple absolut amb més de 12.000 persones que estan disposades a animar el seu equip. Un Baskonia d'equip de Galbiati que arribarà calent després de la patacada de Kuroks i la falta antiesportiva que va donar molta polèmica en el segon partit a Badalona. No hi serà Antetòmits, encara de baixa, recuperant-se d'unes molèsties i una lesió als isquiotibials.
2: I parlem de futbol. En primera federació, el Sabadell passa a l'eliminatòria, i és que els arlequinats van capgirar el 2-0 de l'anada al Real Madrid Castilla, guanyant 3-0.
3: Ara esperen rival per disputar aquesta eliminatòria final d'ascens a la segona divisió. El seu rival, precisament, probablement seria el Villarreal B, que té dos gols d'avantatge sobre el Zamora en una altra de les eliminatòries de semifinals.
2: I l'Europa, per la seva banda, busca seguir aquest camí del Sabadell.
3: Els escapulats juguen avui a partir d'un quart de 5 de la tarda contra el Celta Fortuna. Després de l'empat a 1 de l'anada, en cas de classificar-se, els escapulats disputarien la final davant la Ponferradina.
2: I anem a parlar de futbol sala, ja que el Barça guanya per 4-3 a l'Inter Movistar en les semifinals, que es disputen el millor de 3 partits.
3: Els culers van haver de patir per tombar l'equip madrileny en aquest primer partit de les semifinals de la Lliga al Palau Blaugrana. Recordem que ja van eliminar el Valdepeñas als quarts per la via ràpida per 2-0, i ara estan a només un partit de la final. Parlem ara també de hoquei patins, perquè fa escassos minuts han acabat els dos quarts partits de les semifinals. Per una banda, ja tenim un equip classificat, que és el Liceo de la Corunya, que s'ha desfet per 3-4 del Calafell en el quart partit, i d'aquesta manera signa el pas a la final, i on sí que haurà cinquè partit serà en l'altra semifinal entre l'Igualada i el Barça, ja que els igualadins s'han imposat a les Comes per 2-1.
2: I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Eduard París, i un servidor, Adrià Jurado. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge. La xarxa de comunicació local.

0: La Ràdio Nostàlgia, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Recorda, embaladradio@gmail.com.
2: Hola amics, una setmana passada i ens tornem a retrobar aquí a través de les zones de la teua sintonia preferida. Com sempre, arriba al programa aquells vells vinils de la nostra Ràdio Nostàlgia, recordant aquells temes tan entranyables. Avui us presentem un grup musical català de música pop. Aquest grup tingué el seu origen a l'Hospitalet de Llobregat, a Barcelona, l'any 1965. El grup, als seus inicis, començà com a duet, baix el nom de Los Diablillos del Rock. Ells, l'Agustí Ramírez, veu, i l'Enric Martín, guitarra, el seu repertori eren de cançons de moda de l'època i una versió dels temes de Duo Dinámico, que en aquella època doncs, estava al zenit, a dalt de tot de la seva fama. El grup li faltava sonoritat, per tant s'hi afegirien Emilio Sancho, bateria, i l'Amado Jaén, baix. I en aquesta formació començaren a enregistrar els seus primers singles. Gràcies a l'amor va ser primer i brutal, i tu també seràs lleier.

L'any 1969, ja com a quartet, van enregistrar el seu primer LP, que fou la seua catapulta a la fama, un gran èxit vigent encara avui en dia. No hi ha popurri i revival que no el contingui. Ja per aquestes dades eren coneguts com los Diablos i començaren els seus èxits que segur que recordareu. Per exemple, Un Rai de Sol és conegudíssim, eh que sí? Fin de setmana acalorado, Oh Juli, Niña de Papà, Luna de Miel, Talismán, Rosana, èxits i èxits que sens dubte que ens portaran a tots nosaltres infinits records. Anem a gaudir d'aquesta música

un dels més grans èxits d'aquest grup, Los Diablos. Los Diablos, que ens van acompanyar des de l'any 80, de l'any 68 al 78. Després es van separar i del 82 al 1987 es van tornar a unir i a partir de l'any 1992 fins a l'actualitat doncs ha fet alguna coseta revival por ahí, alguna presentació d'aquestes que es fan de música de l'època. Nosaltres ho recordarem per això en els èxits dels anys 60 i els anys 70. Un gran èxit va ser que acabem d'escoltar, Un rayo de sol.

0: aquest fin de setmana i cantar i cantar. Els Diablos va ser un dels grups que han set populars i han destacat pels seus èxits i la seva duració en tota la història del pop espanyol. Molts èxits, moltes cançons d'estiu i, com no, molt sapiguer arribar al cor de la gent.
1: Y por eso te quiero cantar mi canción.
0: Recorda, embaladradio@gmail.com.

0: Si t'agrada recordar la música d'ahir a través de la teva sintonia preferida, estàs disfrutant en aquella música i aquelles veus que ens van acompanyar en aquells vells vinils de la nostra Ràdio Nostàlgia. La música, la nostra protagonista, el record, com no, la nostra finalitat. I així seguim en els aquells vinils de la nostra Ràdio Nostàlgia i les veus que els van interpretar.
1: Embaladradio@gmail.com

Sens dubte, la seva música és una música festiva, una música per ballar, una música per gent jove i gent molt i molt alegre, com érem nosaltres en la nostra joventut, perquè estem parlant dels anys 60, final dels 60, primer dels anys 70, que van ser quan van tenir el major èxit, o la punta d'èxit dels Diablos. A la província de Barcelona, sí, com us hem dit, però a Hospitalet de Llobregat. Continuem ara en aquest Acalorado i Rosana.

0: Amb l'enyorança que ens desperta el passat, recordem en il·lusió la ràdio que vàrem viure.
1: La Ràdio Nostàlgia, un programa de Joaquim Pijoan.
0: Acalorado, un també dels grans èxits de Los Diablos. I per punt i final d'aquesta selecció que han fet en aquells vells vinils de la nostra Ràdio Nostàlgia, d'aquest grup de l'Hospitalet de Llobregat, concretament escoltarem Rosana, que posarà punt i final en aquesta selecció.

Com el nostre programa ens ha fet ressò d'aquelles veus que començaren a deixar rastre, esclataren o es consolidaren en el llarg de la dècada dels 60 en el món de la cançó. Però com moltes vegades hem dit al llarg d'aquest programa, aquestes veus no totes han perdurat fins als nostres dies, però deixant empenyora del seu pas per a aquest món tan canviant com és el de la música, ple d'estils, formes i tendències. I dintre d'aquest cercle tan nostre també hi ha veus de fora del país, d'altres països, estrangeres, que deixaren també la seva penyora, la seva música, cantada en espanyol perquè l'entenguéssim tots,

I també, com no podria ser d'una altra manera, als anys 60 va tenir un gran predomini també la música instrumental. Música com aquesta, que sens dubte que ens portarà tendres records, però de fa molt i molt de temps.

aquella música que escoltàvem en aquella ràdio dels anys 60. Continuem amb més èxits instrumentals. Muchachita.

temes i més temes que recordem d'aquella època durada per tots nosaltres. Amor joven, un tema que cal recordar.

Amb l'enyorança que ens desperta el passat, recordem en il·lusió la ràdio que vàrem viure. La ràdio que vam viure en aquella època dels anys 60, i en especial la música que l'acompanyava. Va haver una època a la nostra joventut, infància i joventut, en què es va posar de moda uns tubets de plàstics que es creuaven entre si i feien braçalets, collarets i coses d'aquestes. El nom era Scooby-Doo, i Sacha Distel hi va posar música.

I continuem amb la teua sintonia en èxits dels anys 60. Per exemple, Tony Rennies, Cuando digo que te amo, recordant aquelles velles històries musicals.

I seguim recordant, il·lusionant-nos en aquella música que vam escoltar pels anys 60, ara la veu de Patti Bravo recordant aquella La Bambola.

Us recordeu d'aquella nave de l'Olvido? Sí, que us n'heu de recordar. La cantava un senyor que es deia Henry Stephens. Anem-la a recordar, si us n'heu oblidat.

Amics i amigues, ha estat un plaer compartir amb vosaltres aquesta hora de música per la nostra ràdio Nostàlgia. Serà fins a la propera. Que sigueu tots i totes molt feliços. Us hi esperem a tots. La setmana que ve, més de lo mateix.

0: Amb l'enyorança que ens desperta el passat, recordem en il·lusió la ràdio que vàrem viure.
1: La Ràdio Nostàlgia, un programa de Joaquim Pijoan.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Are you ready to get on down to the funky disco sound?

0: Maria Jurado.
1: Benvinguts i benvingudes a una nova edició de Hot Dance 80. En l'edició d'avui, a la història del High Energy, els protagonistes seran els Village People. També parlarem de l'any, perquè el maig del 2026 ens va deixar The Nice Lepage. Parlarem de la festa homenatge que es va fer a Badalona al malauradament desaparegut Josep Maria Castells. I escoltarem avui una mica de Tecnopop. Així doncs, benvinguts i benvingudes a la història del High Energy. Village People és un dels grups més emblemàtics de l'era disco. Fou creat el 1977 a Nova York pels productors francesos Jacques Morali i Henry Betolo, al costat del cantant Victor Willis. El nom del grup prové de Greenwich Village, un barri neoyorquí famós per la seva vida nocturna i la

La formació original estava composada per 6 personatges inspirats en estereotips masculins americans: Victor Willis, policia; Philip Rose, indígena americà; David Hodo, obrer de la construcció; Alex Bailey, militar; Glenn Hux, motociclista; i Randy Jones, vaquer.

La seva combinació de disfressos, cridaners, coreografies i cançons enganxoses els va convertir en un fenomen mundial durant l'auge de la música disco de finals dels anys 70.

passat una notícia dolenta. I és que el mes de maig del 2026 ens va deixar la vocalista de Laim,

I si no arriba a ser per aquesta notícia, doncs ens havia passat completament desapercebut de que la música i la lletra la feien Denise i Denise Lepage, però que en directe el representaven Joy Dorris i Chris Marsh. Vam tenir l'oportunitat de veure'ls en directe a Discoteca de los 80 a Madrid i a Barcelona. També varen actuar a València. Però és això. Ens ha deixat els dos components de Lime. Denise Lepage ens va deixar el 2023 i 3 anys més tard Denise Lepage. Sempre tindrem en record els grans èxits, perquè varen tenir més d'una cançó que fos èxit a les pistes de ball.

0: el 24 de maig del 2026 se li va fer una festa d'homenatge a José María Castells a Badalona. I és que aquest DJ productor ens va deixar el 31 de desembre del 2024. Molts convidats a aquesta festa, molts DJs i la presentació de la seva filla Nàdia com a futura DJ.
1: Bueno, ara fa un moment us deia que tenim un buit molt gran, el tindrem tota la vida, però atenció, perquè no estava pensant en el més important. Us presento en Nàdia Castells. Que avui, amb tot l'orgull, porta la samarreta del Dream Team. I sabeu què? El seu pare sempre ha estat molt orgullós d'ella. Però a partir d'ara, ella vol ser DJ. I està aprenent. És el millor que creiem que pot passar. I tant, Nàdia, aquest buit l'omples tu ara mateix. Un fort aplaudiment. Nàdia Castells, un xar!

Això era l'estrena com a DJ de Nàdia Castells, la filla de Josep Maria Castells, que l'està ensenyant que el productor Julio Posadas. I en aquesta festa es va presentar un doble LP, dos LPs i dos CDs amb treballs inèdits de Josep Maria Castells que han recopilat i que tenim aquí a Hot Dance 80.

sóc Mike Platines. Una recomanació especial. Heu d'escoltar obligatòriament Hot Dance 80, perquè la música que tenen és fantàstica.

Dance 80. Ei, coneixem molts DJs. Ei, les demanem a veure què els agrada. A Josep Maria Castells li agradava tot tipus de música, però hi ha tres cançons que li encantaven. El John Miles, amb el que hem obert aquesta part de Hot Dance 80. El Mico Mission, How Old Are You? I la cançó de Pilion, Happy Children. Així doncs, avui escoltem una mica del que li agradava a Castells.

La música de Mi Commission avui és protagonista a aquesta edició de Hot Dance 80. I ara ens arriba aquesta cançó de Pete Lyon, que ens arribava a finals del 83. Això és la quitxalla feliç.

Fins aquí el nostre record per a en Josep Maria Castells. La currada que han tingut la seva vídua i el José Sala. Avui, doncs, he tingut el plaer de conèixer en José. I, lògicament, no va amb el micro a sobre. Han tingut una xerrada tranquil·lament de com va anar la festa, de qui està ensenyant a punxar a la Nàdia, de les perspectives de futur. De que aquests discs, aquests discs que han sortit editats, no podien incloure la paraula Megamix, i per això es diu col·lecció d'inèdits.

0: despedim nosaltres d'aquesta edició de Hot Dance 80.
1: Hola, sóc el Jordi Carreras i envio una forta salutació per la gent que escolteu el programa Hot Dance 80 presentat pel Josep Maria Jurado. Que duri molts anys i sempre molta força a tota la gent que ens encanta la música dels 80. Escolta Hot Dance 80 de Josep Maria Jurado.

música dels OMD, orquestrals manobres d'edat, maniobres orquestrals a la foscor. Formats a Birral, Merseyside, Anglaterra, el 1978, per Andy McCluskey i Paul Humphries. OMD va néixer de la fascinació per Kraftwerk i el desig de combinar l'experimentació electrònica abstracta amb la sensibilitat del pop melòdic. I ara escoltem la música de John Fox, que va néixer a Lancashire, Anglaterra.

música de John Fox i el seu Europe After the Rain, Europa després de la pluja, anem a escoltar una música que ens arriba d'Escòcia.

Hem anat d'Anglaterra a Escòcia. I ara d'Escòcia ens anem cap a Düsseldorf, Alemanya. Ells són els DAF, Deutsche Amerikanische Freundschaft, format el 1978 per Gaby Delgado López, vocalista d'origen espanyol, i Robert Gold, bateria i seqüenciadors.

Martin Wade i Ian Greig Marsh van abandonar la primera encarnació d'Un Malik. I el nom Heaven 70 el van prendre d'una banda fictícia mencionada a la novel·la La taronja mecànica. I si Martin Guerra

Hem passat per Anglaterra, per Escòcia, per Alemanya. I ara el Tecnopop ens arriba des d'Estats Units, de la mà de Devo.

per envasar tot el seu concepte artístic en la teoria de la devolució, la idea de que l'humanitat, en lloc d'evolucionar, s'estava desmoronant i tornant-se més estúpida i conformista. Això era el 1973 i estem al 2000... Fla! I el món segueix igual de boig.

I ara entrem amb el Tecno Fit a casa nostra. És azul i negro i no tengo tiempo.

Hot Dance 80 és una producció d'HDMR. Des de la producció, la Susi Bautista i Navarro. Des de la coordinació tècnica i musical, Barba Roja Show. I aquí, dirigint, editant i presentant, un servidor, Josep Maria Jurado i Escobar.

El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

estrenem el programa 2032 del Club del Country i avui ho fem amb música preciosa que ens arriba des del Canadà. És el darrer EP publicat per la Calci Colic amb el nom de Hero Rodeo. És un EP publicat per Universal Music Canada el 27 de març de 2026. Una jove intèrpret nascuda a Hudson Bay, a Saskatchewan, i que per tant té uns joves 28 anys, cançons que ens ha portat en el passat com el Who I Was, Love Me Like an Outlaw o el Till I Get to Heaven, alguna de les que els escoltem. El seu àlbum de debut el va publicar el 23 de febrer de 2024, Out Loud Poetry. Acabem d'escoltar una de les peces que pertanyien a aquest darrer EP que us comentàvem, la peça anomenada Neon Cowgirl, i escoltem ara aquest Till I Get to Heaven, una de les cançons més apreciades d'aquest EP de la jove.

dues de les cançons d'aquest nou EP, una artista que va començar a destacar sobretot a partir del 2017, quan va guanyar el premi de la Canadian Country Music Association, aquell Discovery Award, i que ens arribava a través també del seu àlbum després del All Love Poetry, com hem dit, del 2024, on la cançó més destacada va ser aquest tema que escoltem a continuació, una peça coescrita per ella mateixa, la Kelsey Kolick, al costat de Davis Corley i Mark Addison Chandler. Es deia Love Me Like an Outlaw.

Així hem començat el programa d'aquesta setmana del Club del Country, tot destacant la música de Carl Cicolic, la cantant canadenca, que no només ens ha portat tan bons temes basats en els seus àlbums, com aquell de debut el 2019, anomenat com ella, publicat de manera independent per Anthem Entertainment, sinó que també ha fet bones versions de temes més clàssics, com per exemple Dadejats, o quan el juliol del 2025 es va atrevir amb aquella fantàstica peça que ara ens acompanyarà. Era una versió que va fer d'aquest Carrying Your Load With Me.

preciós Carrying Your Love With Me, la cançó de Steve Vogart i Jeff Stevens, que va convertir en un èxit George Strait el 1997 des de l'àlbum del mateix nom. Precisament de George Strait voldríem escoltar ara, recordant-lo, una de les seves cançons aquí al Club del Country, una cançó que va interpretar per al seu àlbum de 2024, aquell Cowboys and Dreamers, la darrera aproximació que se'ns ha fet en la seva música. Una versió del tema co-escrit i anteriorment enregistrat per Waylon Jennings per al seu àlbum de l'any 75, Dreaming My Dreams. Era aquest Waymore's Blue.

recorda George Strait i novetats discogràfiques a càrrec d'un personatge dels que encara continua donant guerra malgrat la seva avançada d'edat. Ens està preparant nou disc amb Willie Nelson, Dream Chaser, i el dia 21 de maig de 26 estrena senzill. Willie Nelson amb aquesta cançó, proposta que es diu Fly Away.

arribant a la meitat del nostre programa i recordant alguna de les cançons que van ser número 1 al 2013, com per exemple aquesta peça de Devante Perry, aquest Joan Neal i Ray Perry van coescriure la cançó amb John Davidson i Jack O'Brien. Aquesta cançó pertanyia a l'àlbum Pioneer, del qual en va ser el segon senzill. Cançó que arribava al número 1, igual que ho va fer el tema de Randy Houser, Running Out of Moonlight, realitzada com a segon senzill del seu tercer àlbum d'estudi How Country Feels, escrita per Dallas Davidson, Ashley Gordy i Kelly Lovelace.

Els records en des del 2013 abans de passar al més nou d'una cantant anomenada Holly Brown, coneguda artista i compositora de música country, cristiana bàsicament, originària de Mississippi, als Estats Units, que va guanyar molta popularitat després de participar a la temporada 23 del famós programa de televisió The Voice dins l'equip de Kelly Clarkson, on va arribar a les semifinals. El darrer que sabem d'ella és una cançó de febrer d'aquest 26. Aquesta peça porta el nom de I Know Somebody.

excel·lent i promotadora artista que, quan tenia només 10 anys, va guanyar un concurs local que li va permetre actuar com a talonera del famós cantant de country Blake Shelton, que anys més tard tornaria a coincidir amb ella com a jutge a The Voice. Ens ha traslladat bones cançons a través d'aquest temps, tot i que no es prodiga excessivament massa aquell One Thing He Wouldn't Do, per exemple, a la tardor del 2025, un tema de debut amb el segell discogràfic, i després el Tennessee Christmas, cançó nadalenca del 2025, també el senzill I Know Somebody, que acabem d'escoltar editat, com hem dit, el mes de febrer. El passat 2025 ens va portar aquesta peça anomenada One Thing.

Aquest 2026 hem tingut la sort de la recuperació d'un concert en directe del malagonyac Keith Whitley, en directe des d'Austin el 1989, entre elles cançons com aquesta, el seu famós tema anomenat When You Sing Nothing at All, o aquest Miami, Miami.

És un parell de temes amb el nostre programa per recordar la seva música i la seva presència sempre magnífica en el món de la música, tot i que mor massa aviat. Keith Whitley en directe amb aquest àlbum recuperat el 2026 de l'actuació en directe a Austin. Anem a escoltar ara el més nou de Jason Aldean.

dels artistes més destacats del que era el mainstream country de fa uns anys, ara ja superat per altres subestils de la música country, però que continua portant molt bona música i triomfant amb el seu senzill Songs About Us. És el 12è àlbum d'estudi de Jason Aldean, publicat a través de BBR Music Group i el seu propi grup musical Macon Music, produït per Michael Knox. El primer àlbum de peces originals que publica amb els darrers 3 anys, l'últim va ser aquell 2023 amb el Highway Desperado. Aquesta és una de les cançons que han sortit com a senzill. Aquest How Far Does a Goodbye Go va ser el senzill d'avançament d'aquest àlbum, cançó escrita per Kurt Allison, John Edwards, Tolly Kennedy i John Morgan. I la segona i triomfadora ha estat aquest Don't Tell On Me, una cançó coescrita al costat de Kurt Allison, Tolly Kennedy, John Morgan i Lydia Valden.

El cantant nascut a Macon, a Georgia, el 1977, ens ha portat molt bones cançons amb senzills d'avançament com Help You Remember, Hard to Love You, Loving Me Too Long, però també diversos duets, com per exemple amb en David Lee Murphy, amb la seva esposa Brittany, o amb el Luke Bryan, amb el tema que dona nom al disc. Aquest àlbum és Songs About Us.

Jason Aldean ens ha acompanyat, i per acomiadar el programa del dia d'avui no podríem deixar de pensar el que seria un bon aniversari si no fos perquè ens va deixar una de les personalitats gràcies a les quals jo estic en el món de la música country des de fa tants anys. El naixement el 27 de maig del 1939 a Floyd, Ada, a Texas, d'un dels millors intèrprets i compositors que ha donat la música, en Donald Ray Williams, en Don Williams. Avui volem recordar el seu primer èxit d'aquest cantant que ens va deixar el passat 2017. La cançó, la primera que va triomfar, 1974, aquesta cançó que portava el nom de I Wouldn't Want to Live If You Didn't Love Me. Adéu-siau i fins la propera setmana. Sometimes you may think I take you for granted.

0: doña Urraca.
1: En el Musicat d'avui continuem amb les noves propostes que es presenten al proper Sona Nou 2026. Podrem escoltar les declaracions i una mostra del treball que fan de Gemma Sibí, Jordi Dalmau amb el seu projecte Mau, A Cau d'Orella i La Mus.
0: La Monachita i Peter Pan, la senyoreta Marieta de l'Ull Viu.
1: I més a més, com no, el concert desconfinat de Jordi Sugranyes.

Baxter, Bambi i Moby Dick.

0: potser sí. Ja me n'adono.
1: Comença Musicat. I en el Musicat d'avui continuem amb els músics que es presenten al proper Sona Nou 2026, que ens explicaran els seus projectes i podrem fer un tastet de la música que fan. Comencem per Gemma Sibí, que és el nom artístic de Germa Clarés Ballester. És una pianista, cantant i artista emergent que està fincada a Barcelona. Destaca per fusionar el jazz i la música cubana amb la salsa i la timba en català. Va fer formació en piano clàssic des dels 8 anys. És multiinstrumentista, toca el violí i el clarinet. Actualment cursa el grau superior d'interpretació de jazz i música moderna de l'Escola Superior d'Estudis Musicals, del taller de músic. La seva proposta musical trasllada els ritmes tradicionals afrocubans al terreny actual, combinant l'energia de la salsa amb lletres en català. Endavant, Gemma, explica el teu projecte als oients de Musicat.
2: Doncs jo vaig trobar el concurs i vaig estar llegint de què anava i mirant grups, que vaig veure companys que també s'havien apuntat, i vaig pensar, doncs mira, em sembla una oportunitat molt guai, perquè a més la idea de com està plantejat em va agradar, i vaig dir, doncs mira, m'apunto a veure què passa. Doncs jo he començat, el primer EP que he tret amb el meu projecte és com una mica fusió de diferents estils de música cubana, i hi ha algun tema en català, i ara el projecte l'estic enfocant, doncs, cap a fusionar-ho tot una mica, música cubana en català, perquè és com la barreja del meu dia a dia, de la meva llengua amb la música que a mi m'agrada escoltar. Doncs porto bastants músics, la veritat, dos percussionistes, un baixista, piano i tres vents i veu. Doncs jo crec que les que funcionen millor, bueno, les que agraden més a la gent, són Recoge que te vas i Esta es mi clave i no sé si te vas o et passes, però aquestes jo crec que són les que més han agradat a la gent. Doncs mira, jo crec que realment, o sigui, la que crec que agradarà més és una que encara no tinc publicada, però que pel concurs vaig pujar la maqueta, que es diu Mai a la vida, que aquesta és bastant completa, és potser la més treballada de totes, i té com diferents estils i evoluciona, com connecta més com amb els sentiments que intenta transmetre o que amb el que sentia jo quan la vaig escriure, i jo crec que aquesta serà la que connectarà més amb la gent. Doncs el primer cop que vaig tocar en directe amb el meu projecte va ser l'agost de l'any passat, a Sanan. Doncs estic començant a programar-ne alguns, però encara no tinc res confirmat.
1: Doncs aquestes han estat les declaracions del projecte de la Gemma Sibí. I ara passem a escoltar un dels seus temes, que s'anomena Mai a la vida.

0: Aquest és el projecte de Gemma Civi, que es presenta el proper Sona Nou 2026. I continuem el Musicat d'avui dedicat als músics que es presenten al proper Sona Nou presentant les seves propostes. Projecte Mau és la proposta musical de cançó d'autor liderada per un músic independent de Girona que s'anomena Jordi Dalmau. Mau, el nom del projecte és un acrònim que significa música, ànima i utopia. El seu repertori propi combina diferents gèneres musicals amb l'essència de la cançó d'autor: folk, rock i blues. La seva base acústica original s'apoya principalment en la guitarra i l'harmònica. En directe actua tant en solitari com en banda completa, aportant una sonoritat més potent, festivalera i propera al pop rock elèctric. Les seves cançons narren històries quotidianes que transiten des dels sentiments més profunds i romàntics fins a la crítica social i al inconformisme. Projecte Mau, Jordi Dalmau, explica el teu projecte.
1: Jo m'atreviria a dir, i si no em falla la memòria, que unes 5 o 6 vegades ben bones, eh? Bé, treure profit del Sona Nou té moltes visions. En el meu cas, per mi és ensenyar un producte, ensenyar un projecte i donar visibilitat. Llavors, si toca la carambola, perfecte. Doncs mira, hi ha hagut molts de canvis a la banda que m'acompanya. Diguéssim que menys el company que m'acompanya al baix, que és en Toni, i algunes de les cançons que he penjat en el concurs, que són noves cap a un estil, poder tiro més una mica entre el country, el folk experimental i una barreja de sons pimfonians una mica. O sigui, el meu sempre ha sigut un barreig. De fet totes, perquè, a veure, les cançons que estan en el Sona Nou penjades estan fetes expressament perquè a la gent els hi agradi. Vull dir, són cançons molt fresques, algunes d'elles ja portàvem fent-les sonar en algun escenari, i algunes de les altres són totalment noves, perquè de fet segurament acabaran dins d'algun EP, doncs, que no tardaria gaire a sortir, la veritat. Bé, hi ha una cançó que, si tu vols, que és molt fresqueta i és de les que a mi m'agrada tocar, que, bueno, crec que pot ser una cançó fresca, vull dir, no fem res de nou, la música està tot inventada, però jo crec que aquí pot enganxar bastant. I la cançó que per nosaltres és la cançó mare, la que trenca totalment els esquemes de Projecte Mau, és una cançó que es diu Viu. La cançó que tenim com que canvia totalment l'estil de Projecte Mau, que amenaça d'una nova cosa que es ve, és la cançó de Viu, que és la més completa, la més elaborada. Jo els membres del jurat sempre els respecto moltíssim per una raó, i és que més que una cosa fàcil, el que tenen és un marrón, perquè el dia que hagin de realment triar un projecte sense mirar els altres, els hi costarà molt. Suposo que pel jurat els interessa que hi hagi com una mica de guió per saber per on vol anar la producció, no?, del concurs cada any. Jo aquí no m'hi fico, jo soc feliç, entenc que han de triar. A veure, és normal que també triïn sang nova, però els que som ja d'una certa edat i portem ja més d'un os trencat, bueno, també ens agradaria estar en el pastís, perquè entenc que fem música igual de bona que els altres. Nosaltres ja assajant per el que faci falta, vull dir que, i si no és a Sal i és un altre puesto, nosaltres no tenim pas cap problema. Això ho tenim tot a punt ja. Mira, no en tenim gaires, cert, aquesta temporada, perquè com que hi ha hagut un canvi de repertori i un canvi de músics, i tenim el projecte del nou EP, estem com una mica reclosos, doncs, preparant, doncs, el que te deia, no?, preparant els concerts i els temes que seran nous. El 20 de juny, si no m'equivoco, estrenem 4 temes nous, alguna coseta, conjuntament amb els Biancis i en Joan Blau i els Buximans, que ens hem unit amb una història de que ens vam conèixer precisament al Sona Nou i ens hem muntat com una mica de festival per anar ensenyant els nostres temes. Però per mi continuaran sent el Biancis, perquè me vaig aprendre aquest nom d'ells, i amb tot el respecte del món, però i no hi ha maneres que el meu cervell ho canvi.
0: Aquestes han estat les declaracions de Jordi Dalmau amb el seu projecte Mau, i ara passem a escoltar un dels seus temes.

0: Aquest ha estat Jordi Dalmau amb el seu projecte Mau, presentant el seu projecte de cara al Zona Nou 2026. A Cau d'Orella és un duet musical que està format per la Marina Canet i en Jordi Carreras, que es presenten al proper Zona Nou 2026. Es van conèixer a la Universitat de Girona mentre cursaven els estudis de Magisteri. Els dos van coincidir cursant la menció de música dels seus estudis de mestre, el que va propiciar el naixement del projecte musical conjunt anomenat A Cau d'Orella. I ara explicaran el seu projecte al subient de Musiccat. Endavant.
1: Mira, doncs perquè ho vam veure... ho coneixíem de l'any passat o l'anterior, que havíem vist... Bueno, jo tenia el meu projecte personal i ho havia vist també, i en Jordi pel seu compte ho va veure. I just estàvem pensant de fer temes propis, vam començar amb versions, llavors vam començar a mirar de fer temes nostres entre els dos, i va sorgir el tema de dir, va, doncs ens presentem. I ens hem presentat al Zona Nou i altres concursos, a veure si hi ha sort.
2: Sí, som dos, i pel que portem fins ara, doncs, és majoritàriament acústic, perquè la Marina normalment es posa la guitarra i jo el piano, i tots dos fem veus així 50-50 i fem harmonies, i a més portem un pedal que és un stompbox, que és com un bombo per donar més cos, però és bàsicament, jo diria, pop acústic, i quan fem temes propis seria com cançó d'autor, també, diria jo.
1: En Jordi es posa el teclat i el bombo, que diríem, com el pedal, el stompbox, i jo estic a la guitarra i els dos fem veus. Vull dir, fem això, fem versions així acústiques, pop en català, sobretot, alguna en anglès, alguna en castellà, però és bàsicament pop acústic, aquest rotllo així més tranquil·let. Potser et diria la de com si res potser és com el que s'adequa més a allò que farem i volem projectar.
2: Jo crec que tot és per igual, perquè d'entrada són com les cançons que tenim fetes ell i jo per separat, perquè és una cosa que ens ha agafat així de sorpresa, i sí que és veritat que volem seguir fent coses junts, però crec que totes representen bé l'estil de música i la proposta de cançó que crec que sonarà quan ens decidim a fer més coses junts i cançons pròpies entre els dos. No sé, jo crec que com que són dues de cadascun on la veu és protagonista d'una o d'altra, diria que una de cada, potser de la Marina... No sé, de la Marina podria veure tant la de No tinc clar com el com si res, perquè les trobo al mateix nivell totes dues, i de les meves segurament Llunàtic, perquè l'altra sí que és veritat que era una proposta una mica diferent, que s'allunya del nostre estil perquè és més electrònica, però crec que Llunàtic també s'ajusta més pel tema de la lletra d'autor i per la forma de cançó que és.
1: Doncs jo penso, i m'agradaria molt que fos la de No tinc clar, perquè és com... li hem donat una mica més de vida a la cançó, no sé, és com més animada, no és tan, les altres dues són com molt més tranquil·letes, més balada, i aquesta és com que li hem donat un toc més alegre que penso que pot haver agradat. Mira, va ser el 3 de gener al Teatre de Palamós, a la Gorga, i sí, teníem allà un piano de cua, vam agafar la guitarra, vam estar un parell de mesos, em sembla, preparant el concert, vull dir, molt sovint, i sí, va funcionar molt bé, la veritat que sí. Va venir molta gent, va ser molt maco, i esperem que es pugui seguir fent.
2: Just abans que la Marina marxés d'Erasmus, perquè ella i jo ens coneixem de fer els mateixos estudis universitaris junts, i abans d'ella no marxés d'Erasmus uns mesos vam decidir fer el concert, i ho vam fer a principis d'any en el Teatre de Palamós, que és on visc jo, i va consistir bàsicament en unes quantes versions de grups catalans o artistes internacionals que ens agraden, i vam començar a presentar alguns temes nostres que ja teníem fets i doncs presentar aquesta proposta que s'acaba convertint en un grup que volem fer cançons pròpies.
1: Ara per ara tenim un mes a Mataró el 28 de juliol pel festival Nosaltres, i estem pendents de que ens confirmin, no ens confirmin altres llocs, però tenim bastantes coses apuntades, falta que ens vagin confirmant.
0: Aquestes han estat les declaracions del Cau d'Orella.

0: I anem ja per la quarta proposta del Musicat d'avui, que està dedicat als grups que es presenten al proper Sona Nou 2026. Ara li donem torn a un grup que s'anomena La Mus, que és un duet musical independent format per la vigatana Carla Barrucal Pedrós, a la veu i lletres, i el barceloní Guillem Mont Cardona, música i composició. El projecte destaca per la seva proposta artística, que fusiona dues disciplines clau. Combinen la música electrònica indie i experimental amb el pop. Transformen versos clàssics i contemporanis en cançons, donant vida a poemes d'autor com Jacint Verdaguer, Emily Dickinson, Charles Baudelaire o Miquel Martí i Pol. Endavant, expliqueu la vostra proposta als oients de Musicat.
1: Vale, doncs nosaltres, realment el concurs Sona Nou és un concurs que hem seguit de fa temps.
2: De tota la vida, no?
1: Sí, i ens agraden molt els artistes que han anat guanyant. La veritat que ens semblen unes propostes molt bones i molt interessants. I ara hem arrencat aquest projecte, que la veritat que estem fent molta música en català, pràcticament tot, i vam pensar, bueno, per què no ens presentem.
2: Doncs nosaltres fem música electrònica, bàsicament. Algunes cançons són més dents, altres...
1: Bàsicament pop electrònic, sí. Seria, es podria definir així per posar-hi una etiqueta, eh?
2: I sí, de moment som nosaltres dos només a l'escenari, tot i que en un futur ens agradaria molt poder comptar amb una banda, però de moment estem començant i anem només nosaltres.
1: Doncs fins ara hem vist que realment tot està per fer. És una cançó que quan l'hem ensenyat, doncs la gent hi ha connectat molt, és com que tira bastant sola, no? Després també les altres dues que hem presentat al concurs també estan donant molt bona resposta, una mica cadascú va agafant la seva preferida, és com potser, bastant variable.
2: Sí. Potser també hi té a veure el fet que aquest àlbum que acabem de presentar està fet a base de poemes, llavors clar, tot està per fer. Miquel Martí Pol és dels autors més recents que hem agafat. Llavors potser també fa que la gent hi connecti una mica més, no? Perquè el llenguatge més de Miquel Martí Pol és molt planer i molt, molt intel·ligible, llavors la gent potser hi connecta més fàcilment que amb un Àngel Guimerà o Jacint Verdaguer.
1: Doncs igual el mateix, potser, no sé, esperem que els agradi el Tot està per fer, que és aquesta que això, que diem que una mica hem vist que funciona bastant bé, que ja ens han posat alguna vegada a la ràdio, i potser aquesta els hi pot interessar. Però també després El cant de la sirena, que és una cançó que agafa un poema d'Àngel Guimerà i ho converteix en un trens. És una cosa com prou moderna, no?
2: Més arriscada, no? Potser sí. Si valoren una mica més de risc o de...
1: Això és potser aquest contrast, doncs potser el troben interessant també.
2: Esperem. Sí, tant, va ser no fa molt a un festival que es diu Encanta, a Roda de Ter, i la veritat que va ser molt bonic, és un festival molt especial per nosaltres, i que jo soc de Roda de Ter, llavors tinc una connexió especial, i la veritat que va ser molt bonic. Vam fer només 5 cançons, però vam quedar molt contents.
1: Va ser molt maco, sí, sí. Sí, el proper que tenim previst ara és el 26 de juny, a l'Espluga de Francolí,
2: a l'Orgull Rural,
1: sí.
2: Que ens fa molta il·lusió perquè creiem que serà bastant divertit fent de taloners de la Sustó. I
1: ens fa molta il·lusió.
2: Sí, tenim moltes ganes. També fins ara hem fet concerts com bastant estava la gent asseguda i així, en realitat la nostra música és bastant ballable i ens ve com molt de gust fer un ambient més festiu i més, d'això, més ballable.
0: Aquestes han estat les declaracions d'en Guillem i la Carla del grup La Mus. Ara passem a escoltar un dels seus temes.

0: desfullats una java, i gona, de perles la vestia, al fugir de sus braços, gemegava, i al tornar a sus braços, s'adormia.
1: Bé, i arribant fins aquí, hem de donar pas al concert desconfinat a càrrec de Jordi Sugranyes. Endavant, Jordi.
2: Hola, bon dia. Us parla el Jordi Sugranyes. Edició número 196 dels concerts desconfinats, aquí a la desena temporada del Musicat. Parlem de les actuacions musicals presencials que es van organitzar durant l'any 2021, una vegada s'havia acabat el confinament domiciliari amb una legislació amb restriccions. A la sala Antiga Fàbrica Adam de Barcelona, el 15 de juny de 2021, es va celebrar el quart concert preliminar del 21è concurs Sona Nou. Hi van actuar Rocco Banana, Microhomes, Dan Peralbo i La Fera. Escoltarem els Microhomes. Feia poques setmanes havia finalitzat un toc de queda i també havia finalitzat un estat d'alarma. Calia seure en seients separats i dur posada una mascareta. Faltava poc per posar fi a l'obligatorietat de dur mascareta en exteriors, a un metre i mig de distància.

0: Molt bona nit a tothom. Nosaltres som els Microhomes i ja fa un parell d'anys que estem jugant amb el concepte de les microcançons, per això avui podrem fer moltes, moltes cançons en 20 minuts. Només volem agrair a Enderrock per haver muntat aquest sidral del Sona Nou, i sabem que amb tot el tema del Covid res és fàcil i molt menys fàcil això, i només ens agradaria dir que també si la resta d'agents dins d'aquesta indústria també tinguessin un moment per pensar en els grups emergents, seria superbonic poder compartir bolo amb els grans que tots admirem, i que aquest país té un grup, o sigui, un nivell descomunal, i que estem preparats, que som grups joves, emergents, però que tenim ganes, tenim caràcter, tenim curiositat i tenim amor per la música, i que allà volem estar, i que no soni molt pretensiós, però podem ser-hi, o sigui, ànims. Estem presentant el nostre primer àlbum, que es titula La Menor Idea. Està a totes les xarxes i a tot arreu, tenim uns quants videoclips, i la següent cançó es titula Restaurants.
1: Moltes gràcies.
2: Merci, merci per venir.
3: I fins aquí la secció de concerts desconfinats. Us ha parlat el Jordi Sugranyes. Fins la setmana que ve.
4: Moltes gràcies, Jordi, fins la setmana que ve.

0: I ara sí, ara ja tenim aquí la nostra sintonia final, com sempre, Macaco i la seva República de la Tramuntana.
1: És perquè no bufa mai un sospir disminuït.
0: Al Musicat d'avui hem pogut escoltar noves propostes que es presenten al proper Sona Nou. Hem escoltat a Gemma Civí, Jordi Dalmau amb el seu projecte Mau, a Cau d'Orella i La Mus. I com no, el concert desconfinat a càrrec de Jordi Sugranyes.
1: Tots els que vulguin ser benvinguts per tots.
0: Escolteu la ràdio, escolteu música, perquè la música és cultura i la cultura es dona llibertat.
1: La República de la Tramuntana.
0: I ja sabeu que no puc marxar sense dir allò que deia Nietzsche, que la vida sense música seria un error. Gràcies i fins d'aquí 7 dies.

0: brases del seu.
1: Això ha estat una altra edició de Musicat a càrrec de Joan Antoni Blanco i Jordi Sugranyes.
0: No m'importa si ets a prop o lluny, s'hora baixa, volaré amb la tramuntana.
2: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: Què hi ha, família? Molt bones i molta calor. Ja hi tornem, com sempre, com cada dimecres, amb aquesta caloraca per repassar la llista del Top 30 aquí a Vilafant FM. Dues horetes des d'ara i fins a les 11 amb la millor música del moment. Qui us parla, qui estarà amb vosaltres? En Lluís Guerrero. Molt benvinguts. Molta calor aquests darrers dies. Ja sembla que som al ple de l'estiu, encara que no hi som, però déu-n'hi-do. I des d'aquí mirarem de refrescar l'ambient amb el millor que tenim, la música. I com sempre, la música arriba primer que res amb el format de les novetats de la setmana. Sonen així, és els nous tracks.
1: Novetats de la setmana.
0: Primera proposta, Kygo i el seu Heaven on Your Mind.

0: al Golpito, la proposta de Quevedo i Nueva Línia. Les novetats de la setmana: Caigo amb el seu Heaven on Your Mind, My Towers, una de més, Jay Whelan amb el seu De Lejitos, Cano i Justin Quiles, Olvidarnos de Tot, i aquesta que sona de Quevedo. Aquestes 5 novetats que esperen votacions per formar part de la llista del Top 30. Mentrestant, fem un tomb per tot el contrari, els que marxen de la llista.
1: Surten de la llista:
0: La Villa, Ryan Castro, Capo i Gangsta.

0: cotxe.
1: La seva darrera posició en el lloc número 29. Aquesta setmana ja ens abandonen després de 17 setmanes. No és... Amb les mateixes setmanes han 17 també marxa Romeo Santos i Frank Royce. Però marxen des del 23, al seu Dardos.

0: dues propostes que ens abandonen aquesta setmana des del 29 i des del 23. I ara ens anem ja ràpidament a repassar la llista del top 30. Com sempre ho farem des de la darrera posició, des del 30 de la llista, i ho farem en companyia aquesta setmana d'una proposta que sona des de fa ja un grapat de setmanes, 19 en total.
1: Número 30.
0: És Clarent amb el seu Love.

0: Hem començat el lloc número 30. Hem començat amb la proposta musical de Clarent.
1: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
2: Top 30 amb Lluís Guerrero.
3: Número 29.
0: En el 29, We Sound, el seu 5 estrelles, porten 14 setmanes a la llista i baixen des del 26.

0: Així és com sona We Sound 5 estrelles, My Tower West Call i Off the Other Room, sonant directament des del 29 de la llista.
1: Número 28.
0: Primera novetat aquesta setmana al Top 30.
2: Entra en llista.
0: Novetat d'Aina Hematoma, el seu Dream of Loads.

0: 107.3 FM.
1: Número 25.
2: Deixem enrere la proposta que ens havia fet Scandic, el senyor Quevedo, i ens anem a Chencho Corleone en companyia de la Bad Gyal i el seu Choque.
1: Número 25.

0: Així és com arriba aquest treball musical de Bad Gyal i Chencho Corleone. Ho fan directament a la llista en el lloc número 25 i ens deixen pas ja en el 24.
1: Número 24.
0: I en el 24, novetat a la llista.
2: Novetat a la llista.
0: Sí, senyor, John Submit, The Chainsmokers, el seu All The Time.

0: Què t'ha semblat això? John Submit de Chainsmokers, el seu treball All the Time, sonant com a novetat a la llista, lloc número 24.
1: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
0: Canya de la Bona, que sona a la següent posició de la llista del Top 30. Estem parlant d'escoltar un treball que sona en el lloc número 23.
2: Número 23.
0: Estiu 20.

0: El meu àngel, estiu 22, a la llista del top 30, lloc número 23, 14 setmanes de la llista, baixant des del lloc número 17. De mica en mica, una cançó que ja comença a estar una miqueta suada.
1: Número 22.
0: Aquesta, tot el contrari, porta molt poquet a la llista i té ganes de triomfar des del lloc número 22. És Tòpic, amb aquesta veu de la Becky G, el seu Sorry Papi, vuitena setmana a la llista.

0: Se pone guapa pa' ti, és la veu de la Becky G amb aquest Sorry Papi. La música és de Topic i sonen directament a la llista. Ens acostem al lloc número 21.
1: Número 21.
0: On Marc Kurtz presenta el seu nou track, el seu nou treball musical.
2: Novetat a la llista.
0: Aquí el tens, Omar Kurtz, el seu...

0: Omar Kurz, el seu Coco, com dèiem, novetat, lloc número 21. I ara toca el lloc número 20.
1: Número 20.
0: I ho fem amb Malumo i Ryan Castro.

0: Plou, plou i torna a ploure, que no, que fa molta calor. Pala seca, Maluma i Ryan Castro ocupant aquesta setmana aquesta posició número 20. I ara ens anem a escoltar la veu fantàstica de la Lauryn. Ens apropa el seu True Love, 4 setmanes a la llista, i repeteix el lloc número 19 aquesta setmana.
1: Número 19.

0: Inconfundible, la veu de la Lorin, el seu True Love, sonant, com dèiem, lloc número 19, aquí a la sintonia de Vilafant FM.
1: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
2: Top 30 amb Lluís Guerrero.
0: Top 30, 30 propostes musicals que porten la llista des del 30 fins a lo més alt de tot, fins al número 1, i estem actualment en el lloc número 18.
3: Número 18.
0: Ai, quina calor que fa. Lorin ens acompanyava des del 19 i Ozuna ho fa des d'aquest 18 amb el seu Una Aventura.

0: És el track que sonava Una aventura Ozuna i ens deixa una miqueta més en l'aire la llista en el lloc número 17 per gaudir de la Becky G.
1: Número 17.
0: Li acompanya Ilkan amb el seu Marathon. Al tanto amb aquesta.

0: la seva proposta Marathon, la Becky G, sonant com dèiem directament des del 17. Ens acostem al 16 i en el 16 tenim la revolució de les màquines, un Terminator
1: número 16,
0: Machina Time. It's that-

0: Molt fort, de veritat, a molt de ritme, Dimitri Vegas, Like Mike, Marlon i DJ Konik. El seu Machina Time varen ser número de la llista, ara baixen en picat ja després de 13 setmanes i es col·loquen directament a aquest lloc número 16. Fa 7 dies, número 15, això vol dir que baixen un escalonet. Ens acostem a la meitat.
1: Número 15.
0: I ho fem amb J Balvin, Ryan Castro, una a la vegada.

0: És el ritme de J Balvin, Ryan Castro, un a la vez ocupant la meitat de la llista, justament al lloc número 15.
1: Número 14.
0: Afrojack Sia i David Guetta, Awake Tonight, canvi radical.

0: Awake Tonight, Afrojack, David Guetta i Sia, amb aquesta meravella de processitat musical que ens acompanya directament des de la posició número 14 de la llista. Tens un moment del 13?
1: Número 13.
0: Luis Fonsi, Canviaré, baixant moltíssim aquesta setmana. Aquesta proposta ocupava la posició número 3.
2: Amigos,

0: Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
1: Luis Fonsi i Feid ens deien que canviaran. Bé, la cosa està clareta. Si volen canviar, que comencin a fer-ho. És com el temps. Fins fa no gaire feia fred, va començar a fer calor i ara és insuportable la calor que fa. I això que diuen que aquest estiu serà un estiu d'aquells de 40 graus. Déu-n'hi-do. Vinga, refresquem l'ambient i ho farem escoltant bona música, a veure si d'aquesta manera ens alegrem una miqueta. I per estar fresquets, què millor que pensar en unes illes, en unes platges.
2: Número 12.
1: Ho fem en Quevedo i Elvis Crespo, La Graciosa.

0: sabrosa.
1: En la Graciosa, bona música, bon clima, esclar que sí, al costat de la platja, amb els peus posats a l'aigua i gaudint de la fresqueta. La proposta de Quevedo i Elvis Crespo, La Graciosa, com dèiem, sonant aquesta setmana directament en el lloc número 12 del Top 30, una proposta que porta 3 setmanes de la llista i que remunta des del 16. I continuem amb una que parla de nosaltres.
2: Número 11.
1: Camins, somnis i sorpresa són el Sopa de Cabra d'aquí mateix.

0: fer sols.
1: Camins que hem de fer sols, des del lloc número 11, Sopa de Cabra, amb la veu espectacular de la Su. Una proposta musical que aquesta setmana tira una miqueta més en l'aire aquí a la llista. I ens anem fins al 10 per començar a remuntar als 10 primers de la llista.
2: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
3: Top 30 amb Lluís Guerrero.
4: Número 10.
1: Vinga, fotem-li canya a María Becerra. Qué ganas de comerte.

0: La música la posa ben alta. Ganes de comerte. Maria Becerra, romàntica al 100%, des d'aquest el seu track del lloc número 10 de la llista, 8 setmanes en el top 30. Continuem cap al lloc número 9.
1: Número 9.
0: I és Demi Lovato, aquesta preciositat que ens acompanya amb el seu Low Rise Jeans.

0: Això és el que diu Demi Lovato al seu track a la posició número 9 de la llista. 5 setmanes que ens acompanya i puja del 12 fins al 10. No està malament, 2 en l'aire. I continuem amb treballs musicals d'aquests que enganxen. Per exemple, el següent, The End of the Beginning, sona des del 8.
1: Número 8.

0: El ritme no para. End of the beginning, sonant directament des del lloc número 8.
1: Número 7.
0: I la xica 305 que ens porta, Déu-n'hi-do. És la proposta de Fate i John Smith.

0: Chica 305, la proposta que sona de John Submit i Fate s'està col·locant molt en l'aire en la llista. Ens acompanya des del lloc número 7, setena setmana a la llista, i aquesta setmana puja en un lloc, estaven en el 8, un amunt. No està malament, la cosa va a poc, però va tirant com un coet.
1: Número 6.
0: Ni borratxo, aquesta sí que baixa, perquè aquesta la setmana passada teníem número 1 de la llista. Ha estat 3 setmanes com a capdavanter, com a tema principal, i ara ja baixa, es col·loca en aquesta posició número 6, i és Quevedo, Ni borratxito.

0: Esclar que sí, que Quevedo que ens diu que no se muda ni borratxo, que les illes està de conya i més a més amb aquesta calor que fot. Déu-n'hi-do, lo bé que se l'està amb els peus en remull, déu-n'hi-do. Ni borratxo, que Quevedo ens acompanya directament des del 6 i saltem fins al 5 de la llista.
1: Número 5.
0: Por un pendejo, no se llora.

0: També va estar número de la llista i també cau de mica en mica setmana darrere setmana. Manuel Turizo, el seu Por un pendejo no se llora, 15 setmanes de la llista, baixant des del 2 fins a aquest número 5. I en el 4, una veu femenina que, uau.
1: Número 4.
0: Tini i Ulises Bueno, Dos amantes.

0: ritme a la teva vida.
1: La teva vida.
0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
2: Estàs escoltant Top 30 amb Lluís Guerrero.
3: Número 3.
4: Ai, ja hi som en el 3, eh? Molt a la vora del nostre número de la setmana i ens anem a escoltar a Forever Tugantel, que de què ve? De Omar Kurtz i Ñengo Flow.

0: Gang of Flow, Omar Kurz, el treball Forever Tugendhat, que ocupa el lloc número 3 al top 30, 8 setmanes a la llista, pujant des del 4 un amunt, i té pinta d'arribar una miqueta més en l'aire a final de setmana. Ens anem fins al 2, aquest és impressionant.
1: Número 2.
0: Shakira i Belé. Yeah.

0: Shakira, Bele, algo tu, el seu track amb molt poquet, 9 setmanes pujant des del 6, es col·loquen al lloc número 2. Tens un moment d'arribar al nostre número 1 de la setmana.
1: Aquest és el número 1 de la setmana.
2: Ràdio Vilafant, Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio, 107.3 FM.
0: Tendre, romàntic, especial i sonant molt, però com molt bé. Nicky Jam, Loco.

0: Loco por verte, loco por tenerte, loco por quererte. Hasta boig a totes, totes. Sneaky Jam, aquest loco por verte, una proposta que aquesta setmana assoleix el número 1 de la llista. 12 setmanes al top 30 i arribant des del lloc número 5, col·locant-se directament en el número 1. Tens un moment de repassar les 10 primeres posicions per fer una miqueta de memòria. Des del 10, María Becerra, que ens diu que tienes ganas de comerte. Porta 8 setmanes de la llista, repeteix el lloc número 10. Pujant des del 12, en 5 setmanes, la Demi Lovato situa en el lloc número 9, el seu Low Rise Jeans. Des del 8, una que no necessita presentació, The End of the Beginning. Tercera setmana a la llista i ens arriba pujant des del 9. En el 7, John Submit i Faith, amb la seva xica 305. Van com un coet, 7 setmanes a la llista i es col·loquen en aquell lloc número 7, vinguent des del lloc número 8. Quevedo fa tot el contrari, una forta davallada al seu treball Ni Borracho. Però clar, porta 11 setmanes a la llista, baixa des del lloc número 1, es situa en el 6. En el 5, Manuel Turizo, Por un pendejo no se llora. 15 setmanes a la llista, baixant des del 2. Pujant des del 7, en 7 setmanes, Tini i Ulises Bueno. Es situen en el lloc número 4 amb el seu Dos Amantes. Des del 3, Omar Kurz, Ñengo Flow, Forever Tugantel. 8 setmanes al top, pujant del 4 fins al 3. Pujant des del 6, Algo Tu, Shakira i Belé, quin duet. Es situen en el lloc número 2, molt a la vora del nostre número 1, que en 12 setmanes i remuntant des del 5, es col·loca com a capdavanter de la llista. Tot un èxit per aquest noi, Nicky Jam. Loco por verte. Número 1 de la llista, número 1 del top 30 aquesta setmana. I de repassar les 10 primeres posicions de la llista, parlem ara de les novetats incloses a la llista en el top 30.
1: Novetat a la llista.
0: Primera novetat sona des del 28.
2: Número 28.
0: És la Ina, Dion of Loads.

0: a aquest track de la Inna, que triomfarà segurament, eh? When we dream of... Una altra novetat sonant des del 24 de la llista.
1: Número 24.
0: La proposta de John Smith i Chainsmokers, el seu All the Time.

0: Tres novetats prou importants situades a les posicions de la llista número 28, 24 i 21. Omar Kurz, John Suit Me The Chainsmokers i Himna. Les novetats incloses a la llista. Ara ens anem ràpidament a les novetats de la setmana, les noves peces musicals que volen formar part de la llista del Top 30.
1: Novetats de la setmana.
0: Kygo, Heaven of Your Mind.

I amb això marxem fins d'aquells 7 dies. La propera setmana hi tornem. A més calor, més cremó i més música, eh? Com sempre, recordar-vos el nostre número de la setmana. Aquest treball Loco por verte de Nicky Jam. Una forta encaixada d'aquestes amb vosaltres, en Lluís Guerrero. Fins la propera. Apa, siau!

Són les 10 de la nit, estàs a la sintonia de Ràdio Vilafant FM i obrim una nova edició en directe del Rejo Blues. Dues hores de ràdio amb tota l'actualitat del blues nacional i internacional.

0: Benvinguts en aquest programa 1348 del Red Hot Blues. Com ja és habitual, des de l'any 1996 a la sintonia de Ràdio Vilafana FM. Trenta edicions ja del programa amb tota l'actualitat del blues nacional i del blues internacional. Et recordo que si sous alguna banda de blues i voleu que la vostra música s'escolti aquí en el programa, me la podeu fer arribar en qualsevol tipus de format a redhotblues@hotmail.com. També pots escoltar els diferents podcasts del programa, n'hi ha 700 o poder inclús més, en el blog bandablus.blogspot.com i a redhotblues.ivox.com. Diferents temporades, moltes bandes, pots escoltar blues nacional i també blues internacional, i a la vegada hi ha tots els enllaços de les diferents formacions per si tens ganes d'anar a escoltar més coses sobre cadascuna de les bandes que s'han presentat. També dir que si vols escoltar blues en viu i en directe, hi ha l'agenda compartida setmanalment, diàriament, en el Facebook del programa. Entrant a Josep Palmada, Red Hot Blues, i trobaràs tota l'agenda bluesera nacional. Anem a escoltar la promo en anglès perquè sintonitza arreu del món.
1: Hear the best blues in Red Hot Blues Radio Show. Listen all podcast in vandablues.blogspot.com. You can also contact and the email redhotblues@hotmail.com. Red Hot Blues presented by Joseph Palmada.
0: I si us sembla, comencem amb un dels primers convidats en el programa d'avui.

David Villén, canciones de estudio, això és aquest treball discogràfic del 2025, fent aquest tema de Dixon, l'Spoonful. David Villén, aquí a la veu, guitarra i al baix. Anem a escoltar una altra de les cançons, aquí s'acompanya ell en veu, guitarra i baix, i el piano i el Hammond en Paul San Martín, i en Colin Stransky a la guitarra. El tema és Teddy Rolling Man.

Déu-do, així de bé sona la proposta de David Villén, aquestes gravacions, canciones de estudio, vull presentant-lo aquí en el Rejo Blues, aquests temes instrumentals. Ara una cançó anomenada Perro Viejo, composada per ell mateix. Aquí ell, a la veu, a la guitarra i al baix, a la guitarra i al baix, en Joaquín Sánchez a la veu, en Dani Melchor al Hammond i en Cristóbal Otero Pobas a la armónica. Perro Viejo, están en sintonía del Rojo Blues. Bueno,

0: You are listening to the Red Hot Blues, your radio show since 1996.
1: Seguim amb més propostes, amb més música nacional. Ara li toca el torn, hem deixat enrere David Villén amb aquest Canciones de Estudio, i ara us vull presentar una cançó, un senzill, que és prou interessant i encara has de fer-ho sonar aquí en el programa. S'anomenen De Dos, ens arriben des de Bilbao, són en Josechu Villarraste, a la veu i a la guitarra, i en Carlos Carranza, que hi posa la instrumentació, els arranjaments i també la gravació. Anem a escoltar aquesta cançó. És un blues, un shuffler, s'anomena Tocar un en Gran Via. La música de Dos, aquí en el Red Hot Blues.

0: Tocar en Gran Vía, Josechu Villasante a la veu i la guitarra i Carlos Carranza a la instrumentació i també els arranjaments, la gravació d'aquesta cançó. Ells s'anomenen Dedos. Avui han sonat també aquí en el Red Hot Blues. Més propostes nacionals.
1: Hear all the blues in the radio show Red Hot Blues. Have all podcast in vanblues.blogspot.com. Also the radio show this in social networks. And you have a Neanderthal. Mail redhotblues@hotmail.com. Red Hot Blues presented by Giuseppe Parmada.

Déu-n'hi-do, així de bé sona aquesta proposta Edu in Trocaso. Novetat en el programa, perquè mai l'havíem escoltat. És un saxofonista que està establert a Barcelona des de l'any 2018. És argentí i ha presentat aquest àlbum, el Let Me Go Home Whiskey. Un treball del 2021 que avui el recupero i el poso per primera vegada aquí en el programa. Hem començat tot escoltant el tema, concretament el de Big Let, aquest tema instrumental. Seguim amb una altra de les propostes, el Let Me Go Home and Whiskey. Li donen amb el disc i sona així de bé.

Així sona aquesta proposta, aquesta novedat, en David Introcaso and the Throne Tones. Una gravació del 2021, a Let Me Go Home and Whiskey, i avui presentant-la aquí en el programa, com us he dit, és argentí, establert a Barcelona des de l'any 2018, i amb aquesta fantàstica proposta. És un treball discogràfic en el que col·laboren, entre d'altres, en Jonathan Herrero, en Ricardo Tapia i també en Rubén Vanesque. Anem a escoltar un altre dels temes d'aquest disc, el One Bio Drive. Estan en sintonia del Red Hot Blues, Edu Introcaso.

Un altre dels temes que us he volgut presentar d'aquest disc, per tancar la presentació d'aquesta novetat discogràfica, Edu in Trocaso, acompanyat d'aquesta fantàstica banda, Let Me Go Home Whiskey és l'àlbum. Ho fem amb aquest Nova Mas. Això és el Red Hot Blues.

és la música de Zizi Guarn. Ella és Susana Guarn, cantant, guitarrista, compositora, Liberation. És el nou treball discogràfic del 2025 i hem escoltat aquest My Baby Left Me per Susana Arthur B-Boy Crudup. Un altre dels clàssics, el Do's My Room, tema de Robert Johnson, i ens fa aquesta fantàstica versió.

versionant aquest tema de Chris Kenner, el Something You Got. I ara ens tenim un tema versionant Lowell Fulsom, aquest Sinners Prayers. La música de Cissy Ward, avui aquí amb aquest Liberations, nou treball discogràfic, presentant-lo en el Red Hot Blues.

Ell és en Devon Allman, una altra de les novetats del programa, fill del gran Greg Allman. Ens fa aquest The Blues Summit, nou treball discogràfic editat en el 2025, i hem escoltat des d'en Roof Records, on ha estat editat, aquest Runner in the Night. En aquí hi col·labora en Kristen Kingsfield Ingram, i és una composició de Larry McCray. Un altre dels grans temes és aquest One Dang Doll. És una molt bona proposta que ens fa, i aquí l'acompanya en Jimmy Hall.

Devon Alban versionant el gran Will Dixon. Ara us vull deixar amb una cançó que bé, també és interessantíssima perquè, i a més baixem el ritme totalment, la canta Sierra Green, és aquest en Real Love.

Sierra Green, amb aquest Unreal Love, en el nou treball discogràfic de Devon Allman, aquest de Blues Summit, que per cert està presentant aquesta gira europea en aquests mesos amb aquest treball discogràfic i amb totes aquestes grans propostes, però no passa per l'estat espanyol. O sigui, actua en diferents llocs d'Europa, però per aquí no passa. Però bueno, l'escoltem aquí en l'enret a Hot Blues, si us sembla. Devon Allman, fill del gran Greg Allman, des d'en Roof Records, novetat discogràfica, i ara el Han and Kiss. En aquí hi ha Larry McCray, que també hi col·labora.

Estàs escoltant el Rejo Blues. Us presento tota l'actualitat discogràfica del blues nacional i internacional. També us proposo entrevistes, blues en directe als estudis de la ràdio, així com tota la història del blues dels anys 20 fins a l'actualitat. Pots escoltar els podcasts del programa quan et vinguin de gust en el blog bandablues.blogspot.com i a rejoblues.ivox.com. També ens pots seguir a Instagram i Facebook. Si sou una banda de blues i voleu que presenti la vostra música en el programa, la podeu enviar en qualsevol tipus de format a rejoblues@hotmail.com. I si tens ganes d'escoltar blues en directe, ja compartida tota l'agenda nacional en el Facebook del programa, entrant a Josep Palmada Rejo Blues.

I des del Enrejo Blues, una altra novetat i un altre fill d'un gran músic d'Earl de Borson. Ell és en Ken Burnside. I us volem presentar la música d'un altre dels seus fills. Ell ara aquí ens fa aquest Hill Country Blood, un nou àlbum en aquest 2025 passat, i hem començat a escoltar aquest Crawling King Snake. Un altre dels temes es mou a rima de Mississippi Hill Country Blues normalment, i a l'altre dels temes aquest, el One More Change. És en Ken Burnside.

Així sona el nou treball discogràfic de Ken Burnside, fill del R.L. Burnside, anomenat Hill Country Blood. Anem a escoltar la cançó que li dona nom al disc.

0: S'ha publicat en aquest 2026 un nou treball discogràfic en viu i en directe, en aquest cas el Just Stay Life, en recorded live at The Falcon, d'un dels grans també, en The Alexis Pesterbana. Ell ens ha fet aquest John the Revelator, tot un clàssic. Un altre dels temes, aquest en Turn on Your Love Like. Estàs en sintonia del Retro Blues.
1: A good time. Are you having a good time? But I can't hear you though.

Make your cousin 6 times removed, bro.

The Alexis P. Suter Band en viu en directe avui aquí en el Red Hot Blues amb aquest Just Stay Live and Recorded Live at the Falcon. Novetat en aquest 2006. Per tancar la presentació, aquest en Whistle in the Dark.

Tot un clàssic, el Good Man Mojo Working de Preston Foster. Ells són Zed Blues Band, la banda d'en Santi Zen. Concretament, ens presenten diferents senzills. Són unes gravacions que he trobat del 2018-2019 gravades a Cold Mode Studios i m'havia de gust posar-vos i presentar-vos el que feien en aquells dos anys pues, aquesta banda, el Zed Blues Band. Hem començat amb el Good Man Mojo Working i ara el I Am Tore Down, un tema de Sonny Thompson, que sonava així de bé.

Fet en Blues Band, una banda que no està activa, i això són les versions del 2018, aquest Good Man Major Working i el I Am Tore It Down. Santi Fenn a la veu i a la guitarra, en David Pamo al baix, en Pablo Díez a la bateria i Álvaro Montoya hi era als teclats. La gravació del 2019 són els mateixos músics, menys el teclista, que hi ha la col·laboració en aquí i toca en Miguel Sampere a la guitarra. Anem a escoltar un primer tema, All Your Love, de Otis Rush.

La banda d'en Santi Fet, cantant guitarrista, actualment aquesta formació Fet en Blues Band no està activa i us he volgut proposar aquestes dues gravacions fetes a Cold Mode Studios l'any 2018 i l'any 2019. Ara era aquesta All Your Love de Otis Rush i tanquem la presentació, la música d'aquesta formació, els Fet Blues Band, amb aquest Hoochie Hoochie Men, que sona així de bé.

0: Red Hot Blues Radio Show, presented by Joseph Palmada.
1: I si ara escoltàvem unes gravacions del Salcet Blues Band, una banda que no està activa, unes gravacions al capdavant d'ella en Santi Cet a la veu i la guitarra del 2018 i del 2019, ara us vull presentar una altra formació. Són els en Barba Dixie Band, uns senzills del 2020. Sonen així.

Dixieland, jazz i so de New Orleans, amb Barba, Dixie Band, Mario Siles a la veu i el banjo, Luis Fenner al trombó, Andrés Freites al washboard, Víctor Correa a la tuba i en David Harrington a la corneta. Ells ens han fet aquesta cançó que us he presentat, a Luciana First Tale, i ara tanquem presentació, tanquem programa amb els Barba Dixie Band, amb aquest Bill Bailey, aquí en el Red Hot Blues.

punt final en aquesta edició. Això ha sigut el Red Hot Blues. Doncs sempre aquí, a Ràdio Vilafant FM, i saludant a totes les emissores que l'emeten arreu de Catalunya. Recorda, pots tornar a escoltar els podcasts quan et vingui de gust en el blog bandablus.blogspot.com i a redhotblues.ivox.com. Em pots enviar també la teva música. Ho pots fer en qualsevol tipus de format a redhotblues@hotmail.com. I si vols anar a escoltar blues arreu de Catalunya i arreu de la península, ho pots consultar diàriament a l'agenda que hi ha en el Facebook del programa, posant Josep Palmada en redhotblues. Us emplaço fins a una propera edició, com sempre, presentant totes les novetats nacionals i internacionals. Des del Red Hot Blues, amb molt de gust, us ha parlat en Josep Palmada. Adeu-siau.

escoltes ICAT.

que pots fer al web Dicat, també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Dicat Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Dicat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del

0: informació i de...
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també te assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.